0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Un xarrup!
1: Sí, està guapo.
2: Calafell Ràdio. Són les 4.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
2: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Derulo.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp al 628-91-07-71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
4: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
4: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
5: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudeix dels nostres continguts.
1: Suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4

0: Hores, i sempre ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
2: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
4: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, tres sèries i tres pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
6: Primera llista amb Marc Clapés.
5: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre, es toca la guitarra. Ja, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Tentant dormir allà a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, al Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a la Gorda del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercó, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
7: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
8: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
5: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
9: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
9: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
9: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giralt Robert.
12: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
13: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
12: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giralt Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
5: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
10: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
5: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama para policial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
5: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
15: Els sindicats deien ahir que...
16: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
15: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
17: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
15: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant continua el calendari de mobilitzacions.
5: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujadó.
12: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons la USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
19: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
20: Al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
21: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
22: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
12: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
7: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
5: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
23: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffray.
24: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
25: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
23: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
7: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
12: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
27: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. O que ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
12: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
26: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
28: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
29: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
28: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
12: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
26: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València a la Barbosa.
0: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
2: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
0: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
3: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
0: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
12: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
8: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
12: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
26: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Courtney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sense es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: va retirar com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a l'Eiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera?

0: I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 9:15 del vespre.
1: I ara els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols, eliminada en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris,

0: les vagues no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
1: Un aplauso pa mami, pa

0: avui cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Va posar la veu a Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gómez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: veu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltazar. Eh? Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltazar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Pero, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts.

0: José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es torna a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
1: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
3: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
2: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
4: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
3: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
5: Sí, l'Ara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
5: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
5: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33, i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat Tadeu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança, i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut, i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors, o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició. Una.

0: què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi, i el partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: No, no li deu agradar gaire, sí, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Si hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. Si més no, ens saludarem.
1: No, Glòria. Ah, bé.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindries això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les bar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal al vi que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtua el que són les festes majors, no? Desvirtua tota la feina que s'està fent des del veïnat. No representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere espera i pam, pam, pam...
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
18: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
19: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
18: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
20: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
16: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
18: espanyol.
16: David
18: Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
19: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
16: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
18: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
21: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
18: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
22: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
18: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
16: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
18: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
23: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
16: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
18: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
16: Miquel Jarque.
24: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
25: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució
0: que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
24: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vàpers.
18: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
1: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
18: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
16: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
18: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
16: Girona, Núria Paraire.
2: Així consta la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero, ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
5: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
2: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
18: Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
6: Un exemple de tiranosaurus rex també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
16: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: El de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
16: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
16: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
3: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mi no afectarà
18: en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
16: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
16: És que està molt bé. Pam, pam,
7: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
16: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
16: Mar Marvà, bona tarda.
10: Bona tarda.
16: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
10: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
16: Com ho faries, Òscar?
11: No, jo no ho faria.
16: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
13: De dilluns a divendres de 4 a 7.
7: La millor hora del dia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
16: Pam, pam, pam, pam. Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
26: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
27: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
26: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
27: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
28: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
18: Quarta nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
2: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
18: A 11:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
2: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
18: Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
32: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alexia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
0: Espera un moment que fico la música que em dona com a mas.
8: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
0: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
8: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
0: vale,
8: l'últim partit?
0: Voy. Culers.
8: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
0: És que sento tantes emocions que...
8: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
0: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
8: doncs ara no estàs emocionada.
0: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
8: Sí, Alexia.
0: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
16: Sí, ja gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
11: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
16: I el segon, la Llucia Ramis.
12: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall i els termòmetres a 25.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen per cert de Juan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueras de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català. I és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal el cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir.
7: Està caliente, està caliente.
8: Julián és una opció per aquest estiu, president.
9: M'han
6: informat.
7: Està caliente.
6: S'està fent com Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 9:15 del matí. Però abans, amb Francesc Soler i Lara García Bofredada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
12: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
14: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
9: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos, Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
11: A partir d'aquest moment, ¿siguió usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
15: No, hasta que saltó al final de... pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
11: No ha sido su mano derecha.
15: No.
14: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al Matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
16: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
13: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni la imputació de Zapatero ni el cas que esquitxa el PSOE i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
17: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
18: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
19: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
17: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
9: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Roberts.
20: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
21: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
20: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
14: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
13: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
9: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
14: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
13: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
9: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
14: Els sindicats deien ahir que...
4: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
14: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
22: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva. educativa.
1: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detalls.
12: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
0: Segon atac.
13: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
9: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
0: Es disparen.
12: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: Rafael de Ribot.
5: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
23: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cartes d'Hisenda.
13: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
9: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
24: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
0: Nou impost.
12: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
0: A subhasta.
13: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. A Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: I més patia per un fotre, un fòssil de 12 metres, perquè...
13: Sobre la tele.
0: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat, o allò no... Acord.
9: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tot Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Més de 900 milions.
12: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
0: I cinquena i última sentència.
13: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
0: Obra mestra.
9: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
26: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
6: I think that would be kind of pretty cool to relive.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
0: Fitxat.
7: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
0: Al final.
7: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
8: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
7: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
10: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
15: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
27: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. Nova jornada marcada per la calor. A les Terres de l'Ebre avui es pot arribar als 36 graus. A aquesta hora tenim 21 graus a Batea, 17 a Corrodella de Montsant i Bellvei i 18 a Riudecanyes. Els bombers donen per estabilitzat un incendi de vegetació forestal que es va declarar ahir a Bot. Cap a 2:15 del vespre, el foc va quedar perimetrat i a la nit s'han estat fent tasques per evitar que el foc revifi. I fa uns minuts us explicàvem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla. Ens ho amplia Ricard Buigas.
28: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
27: La sala Alvinguda Tortosa, que va acabar amb la mort d'una treballadora al setembre del 2022, es va planificar amb temps i va durar uns 2 minuts. És el que ha declarat l'investigador dels Mossos d'Esquadra que va portar la investigació al judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. Abans dels fets, els 3 acusats ja tenien els telèfons punxats per robatoris en sales de joc de Navarra. La Fiscalia demana presó permanent revisable per tots ells. En marxa la 19a edició de la Fira Literàrum a Móra d'Ebre. Enguany, amb més de programadors i més espectacles de totes les disciplines. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
29: S'ha convertit en tot un referent per a programadors de tot el país. En vindran 43 i tindrà un cartell molt divers amb aquestes apostes que destaca Lluís Flores, director del certamen.
30: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa. Una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim. Ara ja se sap qui era. Era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
29: Avui, demà, molts escolars de la comarca la visitaran i demà al vespre es farà la inauguració oficial amb la consellera de Cultura. Des de Móra d'Ebre, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I Josep Pallarès continuarà 6 anys més al capdavant de la Universitat Rovira i Virgili després de guanyar les eleccions al rectorat amb el 72% dels vots. La participació ha estat molt baixa, del 25%. La pitjor dada dels estudiants, només han votat un 19% del cens. Pallarès assegura que faran el que van dir que farien. I amb Albert Cots, al control de so, hem arribat a 1:45 d'avui. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya Ràdio.
12: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, el País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I el País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
4: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
3: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora i per evitar el silenci absolut els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
14: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno...
3: Si dic el que penso farei mal a Ferrari. Com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal. de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal. 7 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
5: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i sobretot editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
0: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
9: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
13: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
18: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
19: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
20: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de

0: protagonista del dia, perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
1: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
2: Claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa?
1: El president Pedro Sánchez, bon dia.
2: Hola, pues, buenos días.
1: Passen algunes coses.
2: Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
0: Sí, no, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
3: No em posi el dit a la boca.
2: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
1: No comenci.
2: Yes.
1: Sí. Va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
0: Sí. Sí, aquesta música de peli porno d'on l'ha tret.
2: Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
0: Molt bé.
1: Escolta, no, relaxats estem, ara.
0: Sí.
2: ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
0: No, res, cap de les dues coses.
2: Pues voy a poner sándalo.
0: Molt bé.
2: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
1: Ah, ¿s'acomiada vostè?
2: Durante 5 días.
0: Ah.
2: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
0: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
2: No me tiréis,
0: sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
1: Suposat
0: i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí.
2: Ah, sí?
0: Sí, tant. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
2: Pues,
0: sí.
2: No, hombre, no.
0: Se'n va desaparèixer 5 dies.
2: Esos días estuve pensando, sí. En silencio, sin móvil, sin cobertura, sí. Descalzo, sí, desnudo, sí. Nada raro.
1: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i a Violanda Segura, d'USTEC, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
1: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima, el rècord són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa

0: 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
1: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
1: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferrat.
4: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més al PSOE.
5: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
4: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
5: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
4: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
5: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
4: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
5: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
4: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
5: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
4: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula "Tota la corrupció és de Sánchez", assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
5: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
6: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
7: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Fes-te entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
11: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
14: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
1: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
2: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
1: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
14: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
1: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
2: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
1: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
14: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
1: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
3: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 de apartaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París i a Suècia. Per exemple, la televisió pública SBT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
2: A la premsa econòmica, l'Expansió titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
15: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santinoia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas, l'esportiu, destaca el final perfecte de la jugadora.

Un comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexi amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: dia el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Beso per mi, si és feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que n'alies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 52.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45, sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia en dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986, el 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Els sindicats deien ahir que...
11: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
7: Perquè l'acord tampoc va arribar.
12: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
13: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
14: Conducte generalment subterrani, però on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
14: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
14: Allò que tan sols dura un instant, la premsa definita el fitxer fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
15: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista, és l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona, no hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
15: La d'ahir nova jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans. Hi va haver diversos talls, sobretot aquest de la P7, n'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia, què és això?
16: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
17: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los: què us aboca entrar a la Sagrada Família? I van respondre: mirar cap amunt. Era un moviment físic, però també existencial.
18: Alçar la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
17: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
19: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
20: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
21: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
22: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per alletar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'alletament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
23: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
4: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
24: El partit de Salvador Illa en un comunicat assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
25: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
4: David Sánchez s'enfronta una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
24: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
12: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
24: Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
4: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
26: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Espereuen màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
28: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
29: El
3: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
6: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
6: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
6: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, se'n donava llangurissa Ral d'Avinyó.
6: Fresca i tendra.
2: Sí. Gerard.
7: Hola, bon dia i xiripipi.
2: Ah!
6: M'encanten les versions xiripipi.
2: Com estàs, Gerard?
7: Hola, hola, hola, hola.
2: Tot bé o no?
7: I tant.
2: Cap on vas? Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
7: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
7: Avui, feina. Avui toco de feina. Feina.
2: De què treballes?
7: Jo soc músic.
6: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
6: És de xarango.
2: Sí, no sé que és de xarango. Què toques? Què toques?
7: Jo toco el trombó i el piano.
6: Ara.
7: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
7: Exacte.
2: Molt bé.
6: Gerard, et truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.

0: quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 28 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. Avui a l'informatiu de Calafell en parlarem d'aquesta notícia i el municipi, recordem que va ser seleccionat com un dels 20 pobles beneficiaris d'aquest pla de barris amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà. En parlem ara mateix, abans altres notícies del dia. Primer de tot les resumim en titulars.

0: Festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà tindrà lloc el dimarts 2 de juny als Jardins. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per a l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Restitució de documents històrics de l'Ajuntament de Cunit que estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar a les subvencions que atorga la Diputació Tarragonina. Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% al 2025 i han arribat al seu màxim històric. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com recordaran, el municipi de Calafell ha estat seleccionat com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris. Gràcies a aquesta convocatòria, Calafell rebrà una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, un àmbit que arrossega dèficits urbanístics i socials estructurals. El projecte, valorat en 20 milions d'euros i previst per als pròxims 5 anys, serà finançat conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. Així ho explica Miguel Corral, director dels serveis territorials a la Vegueria del Penedès.
3: Bueno, és un projecte per regenerar ciutat. Hi ha hagut moltes sol·licituds per part de molts municipis arreu de Catalunya i en aquesta primera convocatòria, que hi haurà 5 més, s'han seleccionat 20 ajuntaments, entre els que està Calafell. Hi ha una aportació de finançament per treballar en tres àmbits concrets per regenerar el barri, que serien, en principi, la transformació física de la ciutat, la transició ecològica i accions sociocomunitàries.
0: De fet, s'ha format una comissió tècnica al nucli del poble de Calafell amb dos calafellencs. És la Carme Palau i el Rafael Soler.
4: Formar part d'aquesta comissió, no? Sí. La veritat em va fer il·lusió perquè porto 54 anys vivint allà, que esclar, tal com és ara, com era, que era, hi havia quatre cases i ara el nostre barri és un dels més poblats de Calafell, no? I no, vaig pensar, per què no?
5: Bé, aleshores, nosaltres, com tots que som convilatans que vivim en aquesta zona, doncs crec que si podem aportar alguna idea, alguna sugerència i això, doncs benvinguda sigui, i bé, la idea és bona que t'hagi convidat. També estaria bé que també s'ampliés, la comissió s'ampliés a més gent, i aleshores, doncs, pel que hem vist fins ara i que tots hem treballat, doncs,
6: el projecte és molt il·lusionant, per part de tots, per part de tot el que porta la Generalitat i de tantes les idees que porta aquí, porta l'Ajuntament. Esperem, doncs, que seguint els seus timings, doncs, es pugui realitzar amb un temps correcte.
0: Les actuacions se centraran principalment en la millora de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges, tenint en compte que el 61% dels edificis del barri són anteriors al 1980 i que el 90% dels immobles de més de dues plantes no disposen d'ascensor, una situació que genera importants dificultats de mobilitat. La intervenció no es limitarà únicament a Cal Bulava, sinó que també inclourà dues zones adjacents, part del nucli antic i el barri del Sindicat. Amb aquesta actuació, el consistori vol culminar la renovació del nucli històric del poble de Calafell, iniciada amb l'anterior pla de barris, donant continuïtat a un procés de transformació urbana i social que busca revitalitzar aquesta zona del municipi de Calafell. Entre les actuacions previstes, destaquen la creació de nous espais verds i equipaments, la pacificació d'una desena de carrers per afavorir una mobilitat més amable i segura, la posada en marxa de programes socials, culturals i d'integració comunitària, la creació de l'escola de música. L'objectiu és convertir Cal Bulava en un barri més accessible, cohesionat i amb una qualitat de vida millor per als habitants.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema, parlem de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bulava, precisament. Es celebrarà el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda als Jardins de Cal Bulava. Serà la cloenda de cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès. Una bona ocasió per compartir una estona agradable, acomiadar el curs i gaudir en comunitat. Recordem que serà als Jardins de Cal Bulava.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I es posa en marxa una nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure on els joves hauran de recórrer la Ciutadella resolent proves rituals i desxifrant els fragments d'un mapa sagrat. La informació és clau. Serà aquest 5 de juny a les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És una activitat gratuïta. Està recomanat a partir de 12 anys i les places són limitades a un màxim de 25 participants. Els adults acompanyants també han de formalitzar la inscripció i participar. Us podeu inscriure al web joventut.calafell.cat o presencialment al SAC o bé al Casal Jove de Calafell. Recordem que les places són limitades per participar en aquesta nova edició de Misteris de Calafell.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Sota el títol Com reduir costos energètics i millorar la competitivitat de la teva empresa, els experts de l'Oficina de Transició Energètica explicaran com optimitzar el consum d'energia i accedir a finançament públic. Durant la xerrada es detallaran els processos d'assessorament tècnic i la gestió de subvencions, amb certificats d'estalvi energètic. S'analitzaran casos pràctics. Aquesta iniciativa és possible gràcies al suport de l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat, que subvenciona aquests serveis gratuïts perquè cap empresa es quedi enrere en la transició cap a un model més eficient i rendible. Es celebrarà, de fet, a la gestora de gremis, ubicada al carrer Orient del Vendrell, el 17 de juny, a les 6 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada a una app de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillarament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885. Dos documents de gran valor històric i cultural. El marc març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'app aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit. D'aquesta manera es contribueix a la conservació i la difusió del patrimoni documental local. L'alcalde cunitenc destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca. Ha agraït la col·laboració de totes les administracions implicades.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El crim masclista de Calafell arribarà a judici amb una petició de 22 anys de presó per a l'acusat. La Fiscalia de Tarragona sosté que l'home va matar la seva parella sentimental al domicili on havien conviscut. Va amagar el cos al maleter d'un cotxe i va iniciar un trajecte que el va portar fins a Castelló abans d'acabar entregant-se als Mossos d'Esquadra. El cas serà jutjat per un tribunal popular a la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona. El Ministeri Públic acusa l'home d'un delicte d'assassinat en entendre que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se. Afegeix l'agreujant de menyspreu de gènere. També aplica l'atenuant de confessió, ja que l'acusat va acabar reconeixent els fets davant d'una patrulla policial. Segons l'escrit de Fiscalia recollit pel Diari de Tarragona, l'acusat de 44 anys i amb antecedents penals mantenia una relació amb la víctima des de feia 4 anys. Durant els últims mesos havien viscut junts en una casa a Vall de Mar, en una urbanització de Calafell, però la dona havia posat fi a la relació una setmana abans del crim. El Ministeri Públic descriu una relació en què l'home hauria exercit actituds de control sobre la víctima. En diverses ocasions, segons l'acusació, li hauria arribat a dir que si no era per ell no seria res per a ningú. El divendres sant de l'any passat, tots dos van coincidir de nou al domicili. La Fiscalia situa l'inici de l'agressió poc després de les 10 del matí, arran d'una discussió. L'home l'hauria colpejat violentament. La víctima va morir a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de la mort, l'home hauria intentat ocultar el que havia passat. La Fiscalia afirma que va accedir al garatge des de l'interior de la casa i la va portar fins a l'aparcament i la va introduir al maleter. Abans de marxar, l'acusat s'hauria canviat de roba i hauria cobert el cadàver amb un matalàs. Després de sortir de Calafell, l'home hauria circulat sense destí clar per la C-32 abans de tornar cap al Vendrell i incorporar-se a l'AP-7 en direcció a Castelló. Segons la Fiscalia, doncs, relativament va aturar-se en un supermercat per comprar guants de làtex i lleixiu. El Ministeri Públic interpreta que aquests productes havien de servir per netejar les restes de sang de l'habitatge. El gir definitiu va arribar a l'AP-7 al terme de Constantí. Quan circulava entre sortida de la Canonja i Tarragona, l'home va veure una patrulla dels Mossos d'Esquadra que donava suport a una grua per retirar un vehicle. En aquell moment va aturar el cotxe, es va adreçar als agents i, segons recull l'escrit de l'acusació, es va entregar. Penes i indemnitzacions. A més dels 22 anys de presó, la Fiscalia reclama 7 anys de llibertat vigilada. També demana que l'acusat no pugui acostar-se ni comunicar-se durant 22 anys amb la mare i els 3 fills de la víctima, amb una distància mínima d'un quilòmetre. Pel que fa a la responsabilitat civil, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 200.000 euros per als fills majors d'edat de la dona i de 300.000 euros per la filla menor. L'escrit també recull que l'acusat ha diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu i un trastorn greu de personalitat. Tot i això, la Fiscalia sosté que en el moment del crim conservava intactes les seves capacitats per entendre els fets i actuar segons la comprensió.
2: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: I els Mossos d'Esquadra de la DIC, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal que actuava sota una altra trama empresarial dedicada a la venda de productes de Grow Shop, però que en realitat subministrava de manera coordinada el material necessari per la instal·lació i el manteniment de plantacions de marihuana a gran escala. L'entramat investigat, a més, aplicava mesures per dificultar la traçabilitat dels productes, així com mecanismes de blanqueig de capitals per introduir els beneficis al sistema financer legal. Com a resultat de l'explotació policial, s'han dut a terme entrades i escorcolls en 13 domicilis i naus industrials, 12 de les quals a la demarcació de Tarragona, a Tarragona Ciutat, Torredembarra, Salou i Perafort, i també a Granada. 4 homes han quedat detinguts i 2 més van quedar com a investigats per aquests fets. Escoltem les declaracions de Marc Bayon, sotinspector de Tarragona dels Mossos d'Esquadra.
7: Donem un especial valor a aquesta operació perquè, com tots saben, estem presentant una desarticulació d'una organització criminal destinada al blanqueig, al narcotràfic i a l'organització criminal en la qual no hem intervingut substàncies. Aquí el que hem accedit, mitjançant tot el treball que durant aquests mesos s'ha fet conjuntament amb la Guàrdia Civil d'intel·ligència, de traçabilitat, de saber l'origen d'on aquestes organitzacions s'habituallaven i quina era la sortida d'aquest capital, que al final és el que els dona el poder en una societat econòmica i capitalista com la nostra de poder corrompre els negocis, d'escalar en aquesta estructura superior i de fer que el que avui en dia presentem és l'atac sobre un node de distribució.
0: El sergent dels Mossos d'Esquadra, Xavier Tenorio, de la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona, la DIC, ha parlat dels productes que subministrava l'entramat criminal.
8: Fertilitzant i tot líquid pel creixement de les plantes, focus, filtres, aires acondicionats, tot és per augmentar l'estructura de les plantacions de marihuana.
0: Gràcies a aquesta operació s'ha posat al descobert que les empreses investigades no només comercialitzaven productes aïllats, sinó que oferien un servei integral subministrant tots els elements necessaris per a la instal·lació completa dels cultius de marihuana.
2: L'informatiu.
0: Més notícies ara de la plana general. Les donacions de vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% el 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya. Les notaries catalanes van autoritzar més de 22.900 donacions l'any passat, davant les 18.800 del 2024. La tendència a l'alça s'ha mantingut aquest inici d'any. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge, cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. A aquestes operacions, al comtat, més enllà del sector de la població amb poder adquisitiu als estrangers, s'hi han afegit ara els progenitors que fan donacions de diners o d'un immoble familiar. Al marge d'això, la constitució d'hipoteques continua augmentant i l'any passat se'n van fer un 16% més que l'any anterior.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Amb l'objectiu d'impulsar els productes agroalimentaris i artesans de qualitat a la demarcació de Tarragona i reforçar la imatge turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació Tarragonina atorga ajuts per un import d'un 1 milió d'euros, el doble que l'any anterior. Han de servir per promoure diverses accions de difusió d'aquests productes. Poden optar les subvencions tant als ens de dret públic, ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals, com les seves entitats dependents, organismes autònoms i empreses públiques, altres ens de dret públic com cambres de comerç de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. També hi poden optar entitats privades sense ànim de lucre i consells reguladors. En concret, els ajuts es podran destinar a fires, mostres i mercats, jornades, tastos, tallers i diades gastronòmiques, també accions de promoció i comunicació online. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 30 de juny. D'altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona també ha convocat les subvencions per a programes concrets i activitats de màrqueting i gestió de destinacions dels ens locals a la demarcació de Tarragona, dirigides a patronats i oficines de turisme municipals i comarcals i a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Tarragona.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. els esports.
0: El bloc esportiu amb la Roser Ribas.
1: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb servei de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a les taules elèctriques, com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explica com va néixer aquest projecte i, més concretament, quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports.
9: Maru no Water Sports nació, digamos, una improvisación. Nosotros llegamos aquí en el año 2020 de vacaciones y nos gustó este lugar, que era muy familiar, muy atractivo, la costa mediterránea, Costa Dorada. Y nos enamoramos de ese lugar. Y aparte nos gustó la gente, la comida y todo eso. Y de ahí nació, digamos, la idea de dar una oportunidad para tener alquiler de embarcaciones. Y con eso comenzamos en el año 2021. Ofrecemos diferentes servicios de alquiler de embarcaciones, que tenemos embarcaciones con y sin titulación náutica. Sin titulación náutica es permitido hasta este año, octubre, ya que la nueva ley exige tener para cualquier alquiler náutico, sean embarcaciones, motos de agua, una licencia náutica. Contamos con 3 embarcaciones que son sin licencia, que son alrededor de, bueno, entre 5 y 6 personas pueden abordar. Después contamos con una embarcación que es con licencia, es una embarcación igual motorizada con 100 caballos de fuerza, tiene capacidad para 6 personas, y contamos también para esta temporada con un yate de lujo que es aproximadamente para 10 personas, que se les da todos los servicios a bordo y no se tiene que preocupar de nada porque ya lleva un patrón. Y eso es lo que, aparte de eso, tenemos otros servicios acuáticos que nosotros también implementamos en el PAC, que son sea scooters. Después tenemos una tabla que es sumergible, que la puedes llevar en el mar.
1: El Conrad ha incorporat les últimes tendències a Maru Water Sports.
9: Nosotros innovamos siempre, estamos a la alerta de lo que en otros lugares, no solamente en España, sino mundialmente, vemos cuáles son las nuevas innovaciones acuáticas. Y esta temporada nosotros hemos traído ahora un sea scooter que es, digamos, para sumergirse debajo del agua, tiene una potencia de 600 kW, que es, digamos, para niños de 10 a 12 años, y después contamos con una tabla que es un tanner, que es como una tabla que también te puedes deslizar sobre el mar o bajar a más o menos unos 5 o 6 metros y explorar debajo del agua todo lo que se pueda ver en el agua, ¿no?
1: La seguretat és clau en aquest tipus d'activitats i Water Sports segueix un protocol molt clar. Ens ho explica el Conrad.
9: La parte de seguridad, primeramente, que cuando el cliente se anima o nos llama o nos pregunta, nosotros tenemos todo el sistema organizado por nuestra página web. El cliente puede ingresar directamente a la página web, puede leer las condiciones del contrato, registrarse, elegir el día y la hora de la salida, y se le dice al cliente de estar una media hora antes, se le manda un mensaje de texto o un WhatsApp. El cliente llega aquí a la oficina que tenemos acá, al módulo, y se le hace un contrato náutico que te exige la ley para poder llevar embarcaciones de cualquier tipo en España. Una vez que se tiene ya todo lo que es el papeleo, se va con el cliente directamente a la barca, se le explica exactamente dónde se encuentra la parte de seguridad de la embarcación, de todo lo que exige la ley, que son extinguidor, bengalos, chalecos salvavidas, cómo llevar una embarcación directamente aquí en el puerto, cómo navegar afuera, que hay que tener precaución y mirar siempre, estar alerta. Y bueno, se le explica exactamente un briefing de unos 20 a media hora y se les dice cualquier problema. Las barcas, aparte de eso, llevan un GPS localización.
1: Maru Water Sports es una empresa respetuosa con el medio ambiente.
9: Todas las embarcaciones que nosotros tenemos son, digamos, a punto de la ley, que son llevadas ecológicamente. Entonces, trabajamos muy correctamente dándole el mantenimiento correcto a las embarcaciones para que no afecte ni haya ninguna contaminación en el medio ambiente. Cuidamos muchísimo este tipo de cosas.
1: Pròximament us oferirem el reportatge en vídeo de Maru Water Sports al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Ara parlem de llibres, i és que demà divendres el medallista olímpic José Manuel Abascal presentarà el llibre Del Pas a Los Ángeles, una obra biogràfica d'Edicions Balnera, escrita per Julio Ruiz i Jesús Herrán. La presentació tindrà lloc al Centre Esportiu Vilarenc Aqua, amb la presència dels escriptors, l'Anabel Morales, de Vilarenc Aqua, i l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Serà, com dèiem, demà divendres a 8:15 de la tarda. El llibre ofereix el retrat més complet de José Manuel Abascal, un atleta la grandesa del qual es va construir amb humilitat, disciplina i constància.

0: o tres años me viene insistiendo en que quería escribir un libro de mi biografía, de mis historias, de mis anécdotas y de mis vivencias personales en el mundo del deporte y también personales. Y bueno, yo le decía, hombre, ahora no tengo tiempo, siempre lo iba dejando, no... Bueno, yo tampoco es que tuviera muchas ganas, porque no, pero el hombre ha insistido, ha sido un hombre muy contumaz en perseguirme, joder, que yo creo que tu historia va a tener tirón, que yo creo que le puede gustar a mucha gente, que puedes hacer también mucho bien a gente que del deporte. Bueno, total, que insistió tanto durante tanto tiempo que al final, ya por agotamiento, decidimos lanzarnos.
1: Serà una magnífica oportunitat per escoltar de primera mà les vivències d'un esportista d'èlit, compartir una estona agradable en un bon entorn i gaudir d'un acte cultural obert a tothom. Com dèiem, demà divendres 29 de maig a 7:45 de la tarda als jardins de Vilarencacua del centre esportiu, amb l'entrada lliure, l'accés a l'esdeveniment es realitzarà per la porta de fusta del jardí.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia, i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol, baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
3: Doncs després de la previsió meteorològica, com sempre a aquesta hora ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous 28 de maig. Molt bon dia. La Vanguardia parla de l'ombra de la corrupció. Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. El periòdico diu que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil registra la seu federal socialista. El Punt Avui també parla de Pedraz, que apunta al PSC. En Zapatero a la Diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia Luco a la seu del PSOE. El rotatiu ara redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis del govern comencen a marcar-hi distàncies. Titulars destacats a les portades dels diaris. El 20 Minutos diu que educació i professors a Catalunya no apropen postures en una nova jornada de

portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo parla d'Alexia. I també de Gordon, que ha estat fitxat. L'anglès ja és del Barça en una operació express. Ve per 5 anys i 70 milions més 10 variables per títols. El diari Esport també parla de Gordon, que ha estat fitxat. El davanter anglès és del Newcastle i té 25 anys. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però ja sabeu, us podeu seguir quedant aquí en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv. Us informem de tot el que passa i comencem per la política.

Calendari de les causes judicials que envolten Pedro Sánchez i l'estocada final que assumia el PP. Els pròxims dies han d'acudir a la justícia el germà i la dona del president del govern espanyol i també el seu mentor polític, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Junts i el PP exigeixen explicacions a Illa pels contactes amb Huawei arran del cas Zapatero. Juntaires i populars assenyalen diverses trobades de membres del govern amb la companyia xinesa i un contracte amb equipaments de Huawei. Pedro Sánchez resisteix davant el viacrucis de les coincidències. Assetjat pels casos de Zapatero, Leire Díez, la seva dona Begoña Gómez i el seu germà, el president del govern espanyol insisteix que no avançarà les eleccions. L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes catalans diuen que ja han recopilat tota la informació després de conèixer l'ordre que el jutge Santiago Pedraz ha remès a l'UCO. Més titulars destacats en política. Parlona es compromet a posar en marxa la comissaria de la dona abans que acabi el 2027. Destaca l'augment del 35% del pressupost d'interior i la incorporació de 1.587 Mossos, 300 bombers i 100 agents rurals. Els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'òrgan estatal que busca i gestiona patrimoni del crim organitzat en investigacions judicials. I de la política saltem a la plana social del dia.

mesos de diferència per un mateix problema mèdic. Llistes d'espera d'hospital en hospital. Es pot comprovar quin és el centre sanitari amb menys dies d'espera per cada prova diagnòstica, una operació o una consulta externa.

una base humana de la NASA a la Lluna. Primer llançament a la tardor i 25 més fins al 2029. La primera missió serà amb una nau de Blue Origin, amb un programa en tres fases que preveu establir en pocs anys una base amb presència humana permanent. La calor avança la collita de préssecs i en dispara la demanda a Europa. Les primeres varietats ja han començat a collir-se al sud del Segrià, en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes dels principals mercats europeus.

La reunió entre educació i sindicats comença amb més d'una hora de retard mentre els docents han mantingut els talls viaris aquest passat dimecres. De fet, docents han tallat la P7 a l'altura de Torredembarra. Desarticulat a Tarragona un entramat d'empreses que subministrava material per a grans plantacions de marihuana. Mossos i Guàrdia Civil han fet 13 escorcolls i 4 detencions i han decomissat més de 240.000 euros en efectiu.

Estem repassant l'actualitat de les últimes hores i dels últims minuts. Ja tenim a punt els titulars econòmics. Mil pagesos i 400 botigues. Singulars, un projecte per vendre aliments quilòmetre zero a preus justos. Iniciativa d'un grup d'emprenedors per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Les donacions en vida de pares a fills per comprar un habitatge arriben al màxim històric. Segons el Col·legi Notarial, el mercat immobiliari s'està moderant el primer trimestre de l'any. Han baixat un 4% les operacions de compra-venda respecte al mateix període del 2025. Vaga a les refineries de Tarragona. Diuen que han d'evitar que gent amb 66 anys pugin a torres de 30 metres. El sindicat STR, que demana avançar l'edat de jubilació, assegura que la protesta està tenint un 80% de seguiment i ja ha aconseguit reduir la producció entre un 30 i un 40%. El fabricant de motos Torrot entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. L'empresa del Gironès, que no arriba a 50 treballadors, acumula deutes i endarreriments salarials.

Més notícies econòmiques. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador veu greu, injusta i infundada l'acusació d'homicidi per la mort del seu pare. Els pastors del Camp de Tarragona denuncien nous robatoris de ramats i reclamen solucions per evitar-los. Demanen un canvi normatiu per permetre la venda directa dels animals i ajuda dels rurals per les tasques de vigilància.

Més titulars destacats. Anem ara a la plana internacional del dia. Trump, el president omnipresent, inunda amb el seu nom i imatge l'administració dels Estats Units. L'obsessió per escampar la seva marca personal s'ha vist reflectit en l'estampació de documents amb la seva cara i el rebateig d'edificis emblemàtics de Washington amb el seu nom. Malgrat els suposats altos al foc, Israel intensifica els atacs al Líban i a Gaza. Mentre els Estats Units i l'Iran mantenen converses per posar fi a la guerra, Israel prem l'accelerador en la seva ofensiva al Líban i a Gaza, conscient que s'hi li esgota el temps. El Parlament escocès demana a Londres les competències per fer un nou referèndum d'independència. L'independentisme té majoria al Parlament i ha portat la iniciativa a votació en una de les primeres sessions de la legislatura. Uganda tanca la frontera amb el Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, demana un alto al foc a la República Democràtica del Congo, on el brot ja ha causat 223 morts. A causa de la guerra, augmenten els desplaçats cap a Uganda i també els atacs a personal mèdic. Per això l'OMS ha demanat un alto al foc immediat al Congo. Un estudi avisa que 3 de cada 10 professionals del sector sanitari a Europa podria estar exposat a riscos cancerígens. El treball apunta la radiació, les emissions de gasos de motors dièsel i els productes químics com a principals factors.

I a nivell d'Europa, els termòmetres estan registrant temperatures fora de sèrie. Els termòmetres han registrat aquest passat dimecres temperatures de 36,6 graus a Catalunya, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en el que ha estat el dia més càlid fins ara d'aquest episodi de calor plenament estiuenca, segons ha subratllat el Servei Meteorològic de Catalunya. També el Servei Meteorològic ha apuntat que la temperatura nocturna també és alta per l'època. L'ambaixador dels Estats Units a Espanya avisa la Moncloa del risc d'aproximar-se a la Xina i descarta una visita de Trump. Es qüestiona els contractes públics atorgats a empreses que treballen a Huawei. Brussel·les prioritzarà operadors europeus als serveis mòbils per satèl·lit i limitarà l'accés a extracomunitaris. La Comissió Europea proposa establir un procés de selecció únic a la Unió Europea. Brussel·les reformarà l'acció humanitària de la Unió Europea per ampliar l'impacte d'ajuda davant les retallades dels Estats Units. La Comissió Europea prioritzarà les donacions financeres perquè arriben a més persones que l'ajuda en espècie. El govern busca impulsar l'acció humanitària en llançar una convocatòria de subvencions de 4,9 milions d'euros. L'objectiu és donar una resposta eficaç a crisis d'aparició sobtades i aquelles de llarga durada o infrafinançades. I ara sí, ja tenim a punt la cultura. Condemnen l'assistent de Matthew Perry a 3 anys i mig de presó per injectar-li ketamina. La sentència posa fi a una causa en què s'han condemnat les 5 persones que van admetre haver intervingut la mort de l'actor.

Les trenes de Patum, el pentinat que triomfa entre les joves i es consolida com un símbol de la festa. El boom d'aquest recollit torna a exaurir un taller organitzat per l'Ajuntament per aprendre la tècnica. L'Ombra del Vent celebra el 25è aniversari. El pròxim 18 de novembre es publicarà una edició especial de l'obra de Carlos Ruiz Zafón, il·lustrada per Pedro Oyarbide. Osca serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin 2027. La cita tindrà lloc el 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. Toni Acosta fa parada al Teatre Romea amb el monòleg sobre la síndrome del niu buit a una madre de pel·lícula. A través de la comèdia i amb la càrrega emocional, el muntatge presenta una mare que se sent abandonada pel fill. El govern reformarà el Palau Robert per transformar-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes. La previsió és que les obres comencin l'estiu de 2028 i que l'equipament torni a obrir a principis de l'any 2030. Estem repassant l'actualitat informativa en diferents àmbits des de Calafell Ràdio. Pocs minuts resten per arribar a les 9 del matí. Molt bon dia. Ha arribat el moment d'altres titulars. Els esports. Victòria del Barça al Johan Cruyff en un dia marcat per l'adeu d'Alexia Putellas. Les blaugranes han superat la Reial Societat 2-1 en una tarda de comiats. Batlle i Mapi León també han deixat la gespa travessant el passadís de les companyes. Per tant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest passat vespre de l'afició del Barça en el seu últim partit com a blaugrana. Ha estat a casa, al Johan Cruyff, on la capitana ha jugat el seu últim partit amb la samarreta blaugrana i també ha rebut el merescut reconeixement d'una afició entregada a la seva reina. I primer fitxatge del Barça 2026-2027. Acord tancat per Gordon, beneït per Flick. El davanter anglès, que costarà uns 70 milions més 10 en variables, passarà revisió mèdica els propers dies. La seva arribada no invalida la d'un golejador. Per tant, el Barça de Flick ja està de vacances, però la feina als despatxos s'ha accelerat. Bona prova d'això és que el director esportiu blaugrana, Deco, ja ha tancat el primer fitxatge. El diagnòstic de Vinícius per als 2 anys de sequera del Madrid. El brasiler posa el dit a la nafra i apunta la falta d'ofici com una de les claus dels 2 anys en blanc del Real Madrid. Alegria a Can Kluivert per la llista de Koeman, que passa un tràngol. El seleccionador orange justifica l'absència del Red pels seus periòdics problemes musculars. Julián Álvarez demana sortir i escull el Barça. L'argentí que hauria comunicat a l'Atlètic de Madrid la seva voluntat de marxar del club aquest estiu prioritza el Barcelona. Els deures de l'Espanyol per a la pròxima temporada. La continuïtat de peces importants, l'encert en els fitxatges i el suport econòmic seran determinants perquè l'equip deixi enrere la irregularitat i aspiri a objectius més ambiciosos. El nou director general esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Monchi, en la seva posada de llarg augurava un projecte sòlid i ambiciós, però han de convergir les diferents parts implicades.
Més titulars esportius. Parlem ara de bàsquet. Ja és oficial, Pascual posa fi a la segona etapa del Barça de bàsquet. El club blaugrana fa oficial que el tècnic abandonarà la clàusula de rescisió al final d'aquesta temporada. El Barça lliga al substitut de Navarro i li encomana la primera missió. La primera decisió del que ha estat arquitecte del Manresa i el Baskonia serà escollir el relleu de Xavi Pascual. Riquelme presenta un projecte faraònic per presidir el Real Madrid. El preu del carnet del soci es reduiria un 50% fins que l'equip no torni a guanyar la Champions. Primer cop d'efecte de l'aspirant Enrique Riquelme per guanyar les eleccions de la presidència del Real Madrid. El seu projecte social té com a gran argument la construcció a Valdebebas de la ciutat del soci, una mena de macroparc temàtic per als madridistes. Una ciutat amb un clubhouse de 22.000 metres quadrats, un gimnàs de grans dimensions, un centre aquàtic, un auditori de convencions, 11 camps de futbol per als socis, 41 pistes de pàdel i de tennis, també de bàsquet, i un gran pavelló de bàsquet i també concerts per cabuda de 15.000 espectadors. Riquelme ha assegurat que no és un projecte improvisat, sinó que hi ha estat treballant des del 2021. El Crystal Palace desperta el Rayo del somni de la Conference per un gol a 0. Un solitari gol del mundialista francès Mateta al minut 51 ha donat als londinencs el primer títol continental.

0: I tornem a parlar abans de finalitzar aquest repàs de la premsa esportiva d'Alexia Putella. Recordem que s'ha acomiadat del Barça i ha dit que és la decisió més important de la seva vida. L'estrella del Barça s'ha acomiadat molt emocionada del club blaugrana després de 14 temporades. Emprèn ara una nova etapa professional.
1: L'informatiu.
0: Abans de passar a l'efemèride musical i quan falten pocs minuts per les 9 del matí, el recordem que avui arriba la secció de l'alcalde a la ràdio, com tots els dijous, un programa on podeu fer preguntes, queixes i suggeriments en directe. Podeu parlar amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Serà a partir de 9:45 del matí a les 9:30 i durant 30 minuts que podreu parlar amb ell. Ho podreu fer trucant en directe al 977-69-9100. 977-69-9100. Però també podeu enviar les vostres preguntes a través d'un missatge de text o de veu en el nostre WhatsApp. El telèfon és el 647-751-883. 647-751-883. Aquest és el telèfon si voleu enviar un WhatsApp per fer doncs, qualsevol pregunta a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que us atendrà avui dijous a partir de les 9:30 del matí. Recordem 647-751-883. I ara sí, passem a l'efemèride musical del dia. Avui compleix 65 anys Ronald Giff, actor i cantant britànic. Us deixem amb un dels seus temes musicals perquè ha estat la veu solista del grup de rock Find Young Cannibals. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio i Calafell.tv en aquest dijous, dia 28 de maig de 2026, quan comencem el programa magazín matinal Calafell Matí. Al llarg de 4 hores, com sempre, fins a arribar a la 1 en punt del migdia, compartirem espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música, i tot passarà aquí, com sempre, a l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, també, per connectar amb nosaltres amb la nostra proposta. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Doncs fica tot a punt, tot preparat per acompanyar-vos un dia més, ser la vostra banda sonora. Us informarem, us entretindrem i sempre esperem que estigueu a l'altre costat. Doncs vinga, engeguem com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les efemèrides, les celebracions d'aquest 28 de maig, aquest dijous. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i a partir de 9:45 del matí arribarà l'alcalde a la ràdio, amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els nostres micròfons, en els nostres estudis. Amb ell parlem sempre de l'actualitat del municipi, però també vosaltres ja sabeu. Sou els protagonistes amb les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques a partir de 9:45 i fins a 10:00 del matí.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
1: 977-69-91-00 és el telèfon de Calafell Ràdio, perquè marqueu aquest número, truqueu a la ràdio i parleu directament amb l'alcalde de Calafell. També disposeu d'un WhatsApp, missatges de text, notes de veu a través del 647-751-883.
0: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
1: Doncs esperem les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde de Calafell, l'alcalde de la ràdio, a partir de 9:45 i fins a 10:00 del matí. I seguirem acompanyant-vos fins la 1. A partir de les 10, us acompanyarem amb música fins a arribar al punt de 9:45, que arribarà el retrovisor. Parlarem d'esdeveniments, de fets, de personatges que han marcat i marquen la història del nostre municipi. Mirarem enrere el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A les 11 ens actualitzem amb el temps, la crònica en directe d'en Josep Miró i tot seguit amb el Ferran Martínez, és l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Arribarà una nova edició d'aquest espai de la policia local. Les històries de la música amb l'Ignasi Guelos, el Xavier Andreu, seguiran repassant les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Les històries de la música a partir de 11:45. A les 12, vida saludable, amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem de la setmana sense fum, parlarem de tabaquisme. I en el tram final del programa, abans d'arribar a la 1, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb consells, amb bona música, i així seran les 4 hores del Calafell Matí d'aquest dijous. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dijous, dia 28 de maig de 2026. Avui es celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Es commemora aquesta jornada, aquesta celebració, una jornada que reivindica el dret de totes les dones a tenir accés a una salut digna, segura i de qualitat. També serveix per posar sobre la taula temes com la salut sexual, la maternitat, la salut mental o la prevenció de malalties encara massa invisibilitzades en molts llocs del món. També avui és el Dia Internacional del Joc. Jugar no és només cosa de criatures. El joc ajuda a aprendre, a relacionar-nos, a desenvolupar la creativitat. Especialistes en educació i salut recorden que jugar és essencial per al benestar emocional i social tant dels infants, però també dels adults. També avui és el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Aquesta jornada busca trencar tabús i conscienciar sobre la importància de garantir productes menstruals i d'educació per totes les persones menstruants. Encara avui, milions de nenes i de dones tenen dificultats per gestionar la menstruació en condicions dignes. Déu-n'hi-do, aquest 28 de maig ens porta moltes celebracions, perquè avui és el Dia Mundial de la Fam. Avui també es posa el focus en el Dia Mundial d'aquesta fam, que dèiem, Organitzacions internacionals alerten que centenars de milions de persones continuen patint inseguretat alimentària. La jornada vol recordar la necessitat de garantir alimentació suficient i saludable per tothom, especialment en contextos de guerra, pobresa o d'emergència climàtica. Avui també es commemora el Dia Mundial del Càncer de Sang per donar visibilitat a malalties com la leucèmia, el linfoma o el mieloma. La recerca mèdica ha avançat molt en els últims anys, però encara és clau fomentar la donació de mèdula òssia i de donar suport als pacients i a les seves famílies. Més celebracions? Doncs avui també es commemora el Dia Internacional de la Síndrome de Treacher-Collins. Una malaltia genètica poc freqüent que afecta el desenvolupament facial. La jornada busca sensibilitzar la societat, combatre l'estigma, també donar suport a les persones que conviuen amb aquest síndrome. I finalment, entre tantes commemoracions serioses, avui també hi ha un espai per una celebració més gastronòmica, el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Restaurants i amants del menjar ràpid aprofiten la data per retre homenatge a un dels plats més populars del món, que amb els anys ha evolucionat molt més enllà de la recepta clàssica, amb opcions gourmet, vegetarianes i veganes. Doncs déu-n'hi-do, aquest 28 de maig ens porta el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional del Joc, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Mundial de la Fam, Dia Mundial del Càncer de Sang, també el Dia Internacional de la Síndrome de Treacher-Collins, el Dia també Internacional de l'Hamburguesa. I el 28 de maig té efemèrides musicals.

Un 28 de maig del 1985 va néixer Colby Callat, cantant estatunidenca de pop, de soft rock, coneguda per cançons d'èxit internacional com Bubbly o Relies, amb un estil acústic i relaxat. Avui Colby Callat, que escoltem ara mateix, compleix 41 anys.

Seguim repassant les efemèrides musicals, també les dades del dia amb el guió del nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Avui també celebrem el naixement de Gladys Knight. Va néixer el 28 de maig del 1944. Legendària cantant de soul, d'R&B, ja ho direm bé, coneguda com The Empress of Soul, amb una llarga trajectòria tant en grup com en solitari. Avui Gladys Knight compleix 82 anys.

Més veus, més artistes que estan d'aniversari. Avui John Fogerty compleix anys, va néixer el 28 de maig, com avui, però del 1945. Cantant, guitarrista i líder de la Creedence Clearwater Revival, una de les bandes més importants del rock clàssic nord-americà. Avui, John Fogerty compleix 81 anys.

I avui també hem de felicitar a la Kylie Minogue. Va néixer el 28 de maig del 1968. La Kylie Minogue, australiana, una de les grans icones del pop internacional, va néixer un dia com avui, del 1968, a Melbourne, Austràlia. Primer es va fer famosa com a actriu. La recordareu a Neighbours, aquella sèrie mítica i legendària de 3CAT o de TV3. Però ben aviat es va fer el salt a la música, es va convertir en una de les estrelles mundials del moment gràcies a versions com el The Locomotion, I Shall Be So Lucky, o aquesta que estem escoltant, que va arribar a principis dels anys 2000, Can't Get You Out of My Head. A més de 4 dècades al darrere, a les seves espatlles, 4 dècades de carrera, Kylie Minogue ha venut milions de discos arreu del món i és considerada la princesa del pop. A més, també ha estat molt admirada per la seva força personal després de superar en dues ocasions un càncer, convertint-se en un referent per a moltes persones. Avui la Kylie Minogue celebra, compleix, bufarà 58 espelmes. I escoltarem des del principi aquesta, Can't Get You Out of My Head, ho hem de dir de carrerilla, si no, no surt. Amb aquesta cançó dels començaments dels 2000, us diem el bon dia i bona hora.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Doncs amb la Kylie Minogue hem arribat a un quart de 10 del matí. Bon dia.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, engegat el programa, anem com sempre a aquestes hores a la meteorologia, a la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, enterrar a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
1: Doncs paciència, amb aquestes temperatures altes, amb aquesta calor, que avui un dia més ens acompanyarà aquí a Calafell, al nostre territori. Déu-n'hi-do, ara mateix, a les 9 i 17 minuts, la temperatura ambient aquí, a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és ara mateix de 24 graus centígrads. Es diu ràpid ja, eh? Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Avui, poqueta informació, la que ens expliquen doncs, aquests diaris digitals. La primera de les notícies que us expliquem la trobem avui a diaridetarragona.com a la secció Costa. En urbanisme, parlen de Calafell. Calafell projecta un pont sobre la via del tren entre el poblat ibèric i la platja. Estarà situat al costat d'una zona on està previst construir-hi un hotel de 5 estrelles, rehabilitar l'antiga discoteca Louis Vega i impulsar una nova promoció residencial. Calafell impulsa el que ha de convertir-se en un nou element singular d'urbanisme en el municipi i que, a més, de formar part del nou paisatge urbà, ha de permetre potenciar dues zones d'interès turístic i econòmic. En el pròxim ple municipal, serà demà, està previst aprovar una partida pressupostària per encarregar la redacció del projecte de construcció d'un pont que connecti el poblat ibèric amb la zona del passeig marítim. Aquest pont serà per a vianants i evitarà les escales per eliminar barreres arquitectòniques. A més, haurà de tenir un disseny especialment singular, ja que haurà de baixar des de la cota de la Ciutadella Ibèrica fins al passeig marítim, passant per sobre de la via del tren i del carrer paral·lel al traçat ferroviari. A la banda de la platja, el pont arribaria o sortiria des d'un solar sense edificar de propietat municipal. De moment, només es reserva la partida per redactar el projecte, de manera que no es tracta d'una actuació immediata. Encara s'ha de definir com serà el disseny d'aquest nou pont, que, segons apunta el consistori, haurà de convertir-se en un element emblemàtic. Aquest passeig elevat sobre la via ha d'unir dues zones que l'equip de govern considera estratègiques: el passeig marítim i el poblat ibèric, situat al costat del que l'Ajuntament defineix com el futur nou centre de Calafell. I anem a la fora del Penedès.cat. Parlen del Vendrell. El Vendrell s'assuma a l'Associació per l'Impuls Metropolità de Tarragona. L'Ajuntament del Vendrell ha signat aquest dilluns, 25 de maig, un acord de col·laboració amb l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Aquesta és una agrupació de municipis que es va constituir el passat mes d'octubre amb l'objectiu de preparar el camí per crear l'àrea metropolitana de Tarragona, que s'ha de regir per una llei del Parlament. En el moment de la Constitució i després de constatar-se que no hi havia municipis municipis del Baix Penedès, des de l'Ajuntament del Vendrell, ja van transmetre la seva voluntat de sumar-se a la iniciativa. Això s'ha traduït en la signatura d'aquest acord de col·laboració que s'ha fet entre l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, i el president de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, i també l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz. Tot i que el Vendrell i el Baix Penedès formen part de la vegueria del Penedès, des del consistori recorden que es mantenen relacions, interessos i identitats compartides amb el Camp de Tarragona pel fet de trobar-se dins de la mateixa província. Alhora, comparteixen serveis i objectius estratègics en matèries de transport, energia i aigua, residus, turisme, educació superior o els serveis sanitaris, entre d'altres. Són les notícies de proximitat, poquetes avui, que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Abans d'una pausa, abans de consells publicitaris, anem pel pecat original. La cançó de Naina i Figaflauas.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts i mig, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia. En titulars és l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral, és el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Bolavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure.

0: dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar a les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, engeguem una nova edició de l'Alcalde de la Ràdio. Som a dijous i estem en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment d'obrir micròfons, però també línies telefòniques perquè truqueu aquí a la ràdio i pugueu parlar amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. La línia telefònica ja oberta, 977-69-9100, 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Missatges de text i notes de veu amb les vostres preguntes i consultes per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mireia Romaguera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Començarem per WhatsApps que hem rebut en les últimes hores.
2: Doncs sí, diu, bon dia, alcalde. Ja fa temps que es va donar per acabar l'asfaltatge de la C31, però veig que el semàfor a l'alçada del Caprabo i de l'escola Vilamar encara no està instal·lat. Per quan estarà?
1: Hi havia un tema d'instal·lació elèctrica que s'ha de resoldre amb la companyia i això, quan parles amb Fexandesa, no tens dates. Llavors, esperem que ho puguin resoldre el més aviat possible, però és un tema de que aquesta companyia és molt gran i a vegades costa trobar els interlocutors adequats.
2: Molt bé. Més preguntes que ens han arribat per WhatsApp. Aquí hi ha un ciutadà que n'ha enviat dues. Fem primer la primera. Buenos días, Ramón. En la avenida España, justo cuando se pasa la plaza de España, tenemos agujeros, socavones, baches, un poquito de todo, y lo único que se ha hecho por ahora es poner un par de parques.

0: parches de asfalto, pero la verdad es que el tramo entre la Plaza España y un poco más arriba de la calle Dinamarca está fatal. ¿Cuándo se va a empezar a asfaltar esta zona?
1: Bueno, precisament aquest tram, des d'allà on te diu el WhatsApp, des del pavelló fins a pràcticament l'alçada de l'Avinguda Alemanya, tot el que és l'Avinguda Espanya s'asfaltarà completament. Ara ja està adjudicat a tots els treballs i les obres i això, i primer començaran arreglant les voreres per poder després fer bé l'asfalt, i això, aquest tram s'arreglarà sencer, amb la qual uh-huh. és un tram doncs, que quedarà tot arreglat i ben acabat.
0: Y una otra pregunta que ha fet el mateix ciutadà en aquest WhatsApp, diu, ¿podría hacer, aunque fuera de forma resumida, una explicación del puente que se va a hacer desde la Ciutadella Ibérica a la playa y confirmar si la diferencia entre una zona residencial y una zona turística consiste precisamente en un enfoque económico y un polo de atracción para negocios? Porque al fin y al cabo creo que eso va a estar al lado del centro comercial de Masmel y le va a dar mucha vida. Pero claro, esto es una interpretación propia y me gustaría que pudiera desarrollar més el tema.
1: Bueno, tot el que és millorar la connectivitat entre una banda i l'altra de la via del tren és positiu, no? I hi han previstos diferents passos. Ara, per exemple, en farem un al carrer Rin. També està previst més endavant doncs, fer-ne dos més l'alçada doncs, precisament dels multicinemes i també del carrer del Carme, que també un cop acabem el carrer Rin doncs, ens posarem a treballar amb aquests dos, que són una mica més senzills de fer. I després hi ha el projecte històric, no?, que jo diria que és el de la Ciutadella Ibèrica, que aquest, doncs ara hem decidit tirar-lo endavant, hem decidit també doncs ja fer el projecte. Demà, concretament, en el ple passa una modificació pressupostària on hi posem 108.000 euros per encarregar aquest projecte executiu. A més, volem que ho faci una primera espasa de l'arquitectura doncs, espanyola o catalana, i al principi doncs, també estem treballant amb això. I creiem doncs, que serà un pont en el que connectarà molt millor el que és el Poblat Ibèric amb el Passeig Marítim, que és per on passa la majoria de gent, farà que sigui més accessible, farà que sigui doncs, també un monument que es pugui visitar molt més i d'una manera millor. De fet, les queixes que tenim actualment doncs, són bàsicament pels accessos, perquè doncs, no està prou ben doncs, organitzat tot el que és l'accés a la Ciutadella Ibèrica i queda entre la via del tren i la carretera. Vam fer la vorera des de la Lorda Park, pràcticament, doncs, que resol l'accés des de l'estació, tot i que encara continuem doncs, amb el camí de la Lorda Park, que també tenim el projecte fet i espera doncs, que es pugui materialitzar el més aviat possible, per poder connectar-lo amb l'estació. Però jo crec que ens falta fer el salt important, que és el salt de la via del tren, i poder doncs, connectar-lo amb el Passeig Marítim, que és per on passa doncs, més gent no?, caminant. I jo crec que això alhora doncs, permetrà també replantejar tota aquella zona, permetrà també doncs, millorar la permeabilitat de la gent de Masmel, de Bellamar, de Bellamel, amb la zona doncs, de la via del tren, i poder doncs, anar molt més fàcilment cap a Calafell Platja, i alhora també la millora que s'està doncs, treballant amb tot el pont de Masmel, en el que ampliarem doncs, la capacitat amb carril bici, amb vianants, farem unes voreres més amples, i això s'està també treballant en l'organització de tota aquella zona, amb la qual jo crec que quedarà una permeabilitat molt bona. En aquella zona doncs, ja sabeu que també hi ha un projecte important de nivell d'instal·lar doncs, un hotel i un palau de congressos, en el que també doncs, s'està treballant aquest aspecte. I alhora també doncs, això el que farà és, bàsicament, doncs, aquesta gent que pugui venir a l'hotel, al palau de congressos, doncs, que puguin connectar-se també millor cap al port de Segur i cap a la zona comercial de Calafell Platja, doncs donarà una facilitat important amb tota aquesta gent que ens pugui visitar doncs, també per poder accedir a aquestes zones on poden doncs, sopar, dinar i poden doncs, gaudir de lo que és Calafell.
0: Clar, perquè fins ara queda allunyada la Ciutadella Ibèrica, és el que diu, només es pot entrar per la C31, és l'únic accés que té.
1: Sí, a més l'aparcament, que està doncs, en una zona doncs, així de terra, que està doncs, com abandonat i, bueno, doncs... Jo crec que d'aquesta manera també el connectar-lo cap a la zona de la platja doncs, també facilites no? tota la zona d'aparcament que tens a la part de baix doncs, que sigui més fàcil d'accedir i bé, doncs, estem treballant també doncs, per encarregar aquest projecte i que puguem tirar-lo endavant el més aviat possible. Jo crec que aquest any serà un any doncs, de redacció d'aquest projecte, d'encarregarem doncs, ja dic, amb un estudi important d'arquitectura i que doncs, tindrem aquesta redacció per poder-lo executar en la propera legislatura.
0: I tenim un WhatsApp, un àudio que ens acaba d'arribar ara mateix en directe.
2: Doncs sí, sempre demanem missatges de text o notes de veu. És l'Eulàlia Garijo que ens envia aquest àudio. Anem a escoltar-la.
3: Buenos días. Solo agradecerle el vídeo que mandé la semana pasada y de tierra en el paseo y que ya se ha hecho la actuación. Muchas gracias.
2: Doncs queda clar, i ja també en l'àudio de la setmana passada, doncs ara ja s'ha executat el que demanava.
1: Sí, bueno, és important, que la gent vegi també que el que es truca i es pregunta i es demana, doncs també es vagi fent, i crec que...
2: Demanant solucions, doncs això...
1: Estem al damunt, que, no? Que, no, que això ens ho creiem, no? I que no venim només aquí a passar l'estona.
0: Molt bé, doncs tenim més WhatsApps, alcalde. Diu, bon dia, m'agradaria preguntar si hi ha previsió de millorar la xarxa de clavegram del carrer Carles Barral, just al costat dels vostres estudis de Ràdio Nous. Es van fer clavegueres amb pou mort, fet que embassa la claveguera i és una gran font de males olors i sobretot de mosquits.
1: Ara amb el projecte del pont, d'aquest pont que hem comentat abans de la Ciutadella, també encarregarem el projecte del carrer Mercè Rodoreda, que és el carrer que arriba fins al passeig. Però més endavant la idea que hi ha és en tota aquella zona fer un projecte de renovació integral, perquè és una zona en la que no tenim arbrat públic, per exemple. Les voreres són dels anys 80, no hi ha accessos de... no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda. Jo crec que cal una reforma important de tot aquell barri i també doncs, tirarem endavant aquesta reforma, però més endavant.
0: Més WhatsApps que hem anat rebent al llarg d'aquesta setmana i també al matí d'avui. Diu, bon dia, quan hi ha intenció de reparar la sorra de Masmel Platja? Sabem que es va aturar l'aportació de sorra, però ha quedat una muntanya que treu molt espai de la platja i aquest passat cap de setmana es va notar molt.
1: Sí, doncs ara ja aviat ho farem, perquè estem esperant doncs, que passi l'època temporal, sempre és a finals de maig, una mica quan tenim els últims temporals, i doncs ara ja la setmana vinent que comença el juny, doncs segurament ja començarem a moure la sorra, però estem esperant això, que acabi l'etapa de temporals de mar, que sembla doncs, que ja està reduint-se, no?, perquè ja ve el bon temps.
0: Ens arriba l'estiu abans,
1: ja arriba l'estiu abans, doncs millor, no? Doncs ara ja podrem fer-ho i estem esperant això.
0: Un nou WhatsApp diu, hola, bon dia, alcalde. Volia fer-li una pregunta. Es fa alguna campanya perquè la gent reculli les caques de gossos i la policia local du accions sobre aquest tema?
1: S'han fet diverses campanyes i ara el que tenim és agents cívics. Això ja està posant-se en marxa. Crec recordar que eren 12, si no recordo malament. 12 persones doncs, que ja s'estan formant, que estan rebent ja la formació per poder sortir al carrer, també tindran unes tablets, tindran equipació, uniformitat doncs, també per poder sortir al carrer, i ara en breu doncs, ja els començareu a veure, perquè doncs, ja dic que els tenim escollits, s'estan formant i aviat doncs, trobarem agents pel carrer que bàsicament el que faran, entre moltes més coses, és això, no? Informar i intentar doncs, conscienciar la gent de que tots aquests excrements s'han de recollir, cada propietari s'ha doncs, de fer responsable d'aquells excrements del seu animal, del seu gos, i bé, per tant, doncs, això és una mica doncs, la campanya que tenim prevista fer ara, no? Amb agents cívics al carrer, fins ara hem fet campanyes informatives, campanyes basades en cartells, amb rètols i això, però ara...
0: Sembla que no n'hi ha prou.
1: No n'hi ha prou. Hem d'estar al damunt i, a més, també dir que s'estan sancionant, també. Aquelles persones doncs, que la policia enxampa i que veiem doncs, que podem sancionar, doncs ho fem, i les persones que se salten la normativa, doncs que van amb el gos sense el morrió i aquestes coses, doncs, també s'està fent, amb la qual ja sé que no enganxem potser el 100% de la gent i seran molt pocs, però els que enxampem, doncs la veritat és que s'enduen una bona multa, una bona sanció, i alguns fins i tot doncs, després de recórrer i tot això encara continuen doncs, sent sancionats i amb sancions importants.
0: Molt bé, alcalde, doncs tenim més preguntes ara a través de les xarxes socials. Un ciutadà pregunta, nuevo cap en la calle Loira, espero que no sea en el terreno donde está el pipicán ahora. Tenemos solamente dos pipicans y los dos están en mal estado, mientras que hay perros que necesitan espacios adecuados.
1: Sí, però és cert, o sigui, és l'únic espai gran que tenim per poder fer un cap, segur platja, però tenim altres espais per fer pipicans i correcans. Tenim altres espais i és el que estem treballant. Ara hem aconseguit dos espais més més petits, però sí que suficientment grans com per fer això, i també un d'ells fins i tot està tancat, amb el qual doncs, pràcticament no hi hem de fer inversió, i per això podem destinar doncs, aquest solar més gran, que és l'únic gran que tenim a Segur Platja, doncs, que puguem destinar-lo a fer un nou CAP, perquè necessita un tamany més important.
0: Sobre aquests pipicans que teniu localitzats, on serien? Quins punts?
1: Bueno, ara actualment l'espai aquest s'està utilitzant de casetes de les obres de tot el barri, no? I quan estigui tot acabat, doncs ja és quan realitzarem tots aquests canvis d'espais i adequarem doncs, els nous espais. Són terrenys que hem aconseguit fa poc, amb sessions, i que ja són de l'Ajuntament i que volem doncs, acondicionar-los per poder fer això.
0: Molt bé, més preguntes. Sobre l'incident del passat cap de setmana al Passeig Marítim amb un ferit de bala, el Joan pregunta que si no hi pot haver més policia als nostres carrers.
1: Doncs mira, precisament la setmana passada ho vaig dir, no?, que s'estava treballant en un projecte integral de renovació de la policia local, d'organització diferent, això és el que estem preparant. Avui concretament hi ha una última reunió, sembla, amb els sindicats per poder acordar doncs, aquesta nova estructura, i és el que s'està treballant. La idea nostra és implantar-lo doncs, ara ja al mes de juny, el 15 de juny, si pot ser, i si no, doncs serà a finals de juny. Però, en principi, doncs, és la idea que tenim i estem treballant, i el que volem precisament amb aquesta nova estructura és que hi hagi més presència al carrer, que hi hagi més policia de proximitat, que tinguem doncs, més els quadrants coberts d'una manera doncs, més satisfactòria, perquè hi ha hagut doncs, dies puntuals que a la nit doncs, hem tingut dificultats per les baixes i per tots els motius laborals doncs, de poder cobrir el servei, i això pues, doncs ens ha fet replantejar una mica tot, i és el que estem intentant, que aquest estiu doncs, tinguem ja una nova estructura policial.
0: Sobre aquest incident, el cas el porta els Mossos d'Esquadra, oi?
1: Aquest incident, sí, és una investigació que porta Mossos d'Esquadra, no puc informar de res perquè no tenim coneixement de la investigació, i en tot cas doncs, esperem que els Mossos facin la nota oportuna quan puguin, no?
0: Molt bé. Més preguntes. El Joaquim demana que la zona on es construirà aquest Palau de Congressos i Hotel, diu, per què no seria millor construir una universitat científica sobre tecnologia marítima, mediambiental i agrària?
1: Ja m'agradaria ja poder construir universitats a Calafell, però la realitat de les universitats doncs, és la que és. En principi, per població no tenim suficient població per acollir encara una universitat, però en un futur, doncs, si ho podem acollir, és el que estem treballant, intentar buscar terrenys, buscar espais. Estem treballant precisament terrenys doncs, en aquella zona propers, molt propers, possiblement podrien ser terrenys aptes per fer-hi una universitat, un centre universitari. I bé, doncs, estem intentant preveure que aquests espais que es puguin construir en el futur, doncs, deixar aquests llocs que no estiguin ocupats per xalets i per cases, i que tinguem doncs, tot el sòl doncs, ocupat, i que no puguem fer aquests equipaments necessaris del futur. No?
0: La Rosa diu, perquè no es fan per part de l'Ajuntament més controls als manters, per part de la policia local, diu, igual que es fan campanyes per controlar els patinets elèctrics o controls d'alcoholèmia, doncs que es pugui controlar també els manters que s'instal·len al Passeig Marítim.
1: Bueno, s'estan fent controls i hi ha presència en els caps de setmana doncs, que estem apretant bastant, i el que, a veure, jo sempre ho dic que sí que tenim manters, però que és un fenomen que difícilment s'erradicarà, però que també és veritat que la quantitat de manters que tenim són molt pocs comparats amb altres poblacions del voltant i costaneres i de molts llocs, no? I la veritat és que, bueno, sabem que és un problema i que hem de continuar treballant-hi, perquè és un problema doncs, que afecta el comerç, el petit comerç, i que avui dia doncs, és important que puguem ajudar-los. Però també és veritat doncs, això, no? De que sí que s'està fent molt bona feina, que estem intervenint en domicilis, que estem requisant material, que estem treballant també amb la Policia Nacional a nivell d'estrangeria, estem treballant amb tots els cossos de seguretat, s'han fet moltes campanyes doncs, en dies específics durant l'estiu, sobretot amb la Guàrdia Civil, amb Mossos d'Esquadra, doncs, per poder erradicar aquest problema, però bueno, és una cosa doncs, que sembla que persisteix i segueix allà, i que afortunadament en tenim pocs, però que hem d'estar-hi al damunt per continuar treballant i que desapareguin un dia o altre.
0: Una altra pregunta, en aquest cas la Nerea, li demana a l'Ajuntament si podrien fer més pisos, però pisos de protecció oficial, no assequibles.
1: Bueno, assequibles és protecció oficial, eh? Assequibles és de protecció oficial. Suposo que deu voler dir de lloguer social, no? Uh-huh. De lloguer social. Això és més difícil, primer perquè són lloguers més baixos i llavors buscar inversors que inverteixin en aquest tipus d'habitatge és molt complicat perquè no surten els números. Llavors o es fa amb iniciatives públiques i llavors és l'única manera de fer-ho, que això és el que li toca fer a la Generalitat. La Generalitat és la que té la competència, no?, per poder fer habitatge de lloguer social i lloguer assequible i tot això. En aquest cas, doncs, hem sigut ajuntaments, doncs, que veure que la Generalitat no feia política d'habitatge durant molts anys, hem donat una passa endavant i hem tirat endavant nosaltres polítiques d'habitatge, però el que li correspon és a la Generalitat, no? I ara, últimament, recentment, amb el govern ja del Salvador Illa, del president, doncs s'han comprat habitatges a la comarca, inclús a Calafell alguns, per poder fer lloguer social i poder incrementar la bossa de lloguer social, que hi ha molta gent apuntada, però no hi havia oferta d'habitatge per poder, doncs, posar tota aquesta gent, no? I ara, doncs, ja dic, amb el govern actual, doncs, s'està comprant habitatges per fer lloguer social i a poc suposo que s'aniran incrementant doncs aquesta bossa d'habitatges.
0: I una última pregunta de xarxes. La Pilar diu que sobre el nou esclat que es construirà, diu que si tindrà benzinera el nou esclat.
1: No, no tindrà benzinera. Crec que en el soterrani sí que tindrà carregadors elèctrics, uh-huh, i hi haurà dues plantes d'aparcament soterrani, però benzinera no hi ha perquè just al costat hi ha una benzinera. Llavors no hem considerat oportú de posar-ne dues, i més en una zona tan urbana com aquella, no?
0: Més preguntes. Ens acaba d'entrar en directe un nou WhatsApp. Diu: bon dia, alcalde. Vostè sap d'algú que l'hagin trucat dels pisos de lloguer assequible del carrer Priorat?
1: No, encara no han trucat a ningú perquè ja tenen la llista de gent, però s'ha de comprovar també d'aquesta llista els que estan empadronats, que és la primera condició. I ara estem treballant a veure com fer-ho, perquè també, doncs, tenim el hàndicap de la protecció de dades, no? I per tant, doncs, és un tema que estem resolent, però en breu començaran a fer trucades.
0: Per tant, encara no s'han
1: encara
0: fet.
1: Encara no s'han fet.
0: Molt bé.
2: 9 minuts, arribem a les 10 del matí. Línies obertes 977-69-91-00 i el WhatsApp 647-751-883. I serà dilluns quan ja finalment es celebri aquesta Junta de Seguretat i assistirà la consellera Parlon. Expliqui'ns, per aquells que no ho sàpiguen, què és una Junta de Seguretat.
1: Una Junta de Seguretat és una reunió, en principi, diferent del Consell de Seguretat, que és pública i és en presència d'entitats. La Junta és més reduïda, es parlen, doncs, qüestions de seguretat una mica més confidencials en aquest sentit, però que majoritàriament les que fem són molt similars als Consells de Participació, també, del Consell de Seguretat, perquè bàsicament s'analitzen les dades d'un any i els índexs, doncs, de delinqüència que hi ha hagut en cada un dels aspectes, es veuen si s'ha millorat, si s'ha anat a pitjor, i una mica, doncs, s'analitzen aquelles coses que han fet incrementar l'estadística i les que s'han millorat, doncs, respecte a l'anterior, no? I això és una mica la valoració en la que hi són presents totes les forces de seguretat: Policia Nacional, Mossos, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, vull dir que hi som tots, en aquest cas també bombers, també estan convidats.
2: És habitual una consellera en una junta d'aquestes característiques?
1: Bueno, a vegades ve la delegada del govern, com representació, doncs, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i doncs una consellera no és habitual, però sí que també, doncs,
2: consellera, conseller,
1: se'ls convida, normalment se'ls convida, sí, uh-huh, sí. El que passa que després normalment deleguen, doncs, amb els representants territorials de la vegueria o de la província o el que sigui, no?
2: I què té aquesta d'especial de Junta de Seguretat?
0: Aquí pregunta trampa.
1: Sí. Home, jo crec que és evident, doncs, que fa temps que estem reclamant que hi hagi una comissaria de Mossos a municipi, no?, entre Calafell i Cunit, i la veritat, doncs, sembla que ara s'està acabant de realitzar la planificació per els propers anys de noves infraestructures i de noves comissaries i de nou servei de Mossos, i doncs jo crec que la pregunta és si estarem dins o no estarem dins d'aquesta planificació i podrem tenir, doncs, comissaria pròpia, no?
2: No sé si en els pressupostos que esperem que finalment s'aprovin de la Generalitat hi ha una partida per aquesta comissaria de Mossos?
1: No crec, perquè això encara s'ha de fer la planificació, s'ha d'aprovar aquesta planificació i a partir d'allí doncs, es veu què es necessita, quins terrenys, quants metres, com serà aquesta comissaria, com s'organitzarà, si l'hem de pagar també una part l'Ajuntament perquè sigui conjunt amb policia local o no, i tot això, i llavors encara doncs, hi ha un procés abans de posar diners al pressupost, no?, per acabar de concretar això.
2: És a dir, que dilluns tindrem un sí o un no de la comissaria?
1: Jo crec que estarà, doncs, això, no? Tindrem una resposta.
2: Hi ha algun altre punt important d'aquesta junta?
1: Hi ha més punts, que ja dic, la valoració de les dades doncs, que tenim. També s'explica doncs, això, la nova organització de la policia local, que també, doncs, d'aquesta manera, els altres forces també coneixeran una mica doncs, la nova organització. I també doncs, treballarem conjuntament coses que s'estan coent, no?, amb actuacions policials conjuntes, i també doncs, allà ho parlarem i acabarem de coordinar-ho.
2: Estarem pendents dilluns d'aquesta junta, Mireia.
0: Parlem ara de sanitat, perquè la xarxa Santa Tecla ampliarà al cap de segon un local municipal amb més consultes. Expliqui'ns com estarà repartit, perquè també hi ha hagut rebombori amb aquest tema.
1: No sé quin rebombori pot haver, perquè és una bona notícia, no? Però sí que és veritat doncs, que el cap de segon de Calafell era un ambulatori i ara doncs, hem aconseguit que ja sigui cap, i que a més doncs, ja ha arribat a un grau màxim de la seva capacitat. No? L'últim moviment que hi ha hagut de treure el pediatre per posar un metge doncs, ja omplia totes les consultes que hi havia disponibles, i això doncs, ha fet pensar doncs, que calia treballar amb un nou CAP, però que com que això es produirà d'aquí uns anys, doncs, mentrestant havíem de buscar una solució pel creixement que estem tenint i per poder acollir doncs, més metges quan facin falta, no? I això, doncs, hem pensat en fer una ampliació. Just al costat tenim un local que és de l'Ajuntament i que es pot connectar, doncs, bastant fàcilment amb el CAP actual, i hem pensat de fer això, una connexió amb aquest local, que puguis, doncs, aprofitar l'ascensor fins i tot que ja té el CAP i que es pugui accedir, doncs, a la planta superior, perquè està a un nivell una mica més alt, i d'aquesta manera, doncs, habilitar quatre consultes i un despatx on es pot fer, a més, atenció a distància, atenció online, atenció, doncs, també per trucades, no?, i atendre, doncs, la gent de manera més ràpida, i això és una mica, doncs, el que hem planificat. Hem parlat amb Santa Tecla, hem fet un projecte, té un cost d'uns 600.000 euros aproximadament, es fa càrrec al 100%, la xarxa Tecla, ho financia amb els anys que queden de concessió del CAP de segur, que encara en queden més de 30, i ara el que farem és simplement afegir aquest local a la concessió que li van fer en el seu moment de l'antic tennis esplai per poder fer el CAP, i afegirem aquest local, i aquest, llavors ja tindran disponibilitat per fer les obres i per tirar endavant aquesta ampliació.
0: Per tant, tindran més serveis, no?, en el CAP de segur.
1: Hi haurà més serveis, hi haurà més espai per poder acollir més metges i poder, doncs, absorbir, no?, aquest creixement demogràfic que estem patint.
2: I fa setmanes que parlàvem de l'alta velocitat d'alguns vehicles a la carrera d'en Relet. Finalment es reuneixen amb la xarxa vendrellenca per parlar d'aquest tema.
1: Sí, ens van demanar hora perquè també venien amb l'associació del Romaní, de veïns, i doncs ens van demanar hora per parlar, vam parlar de més coses, ens vam reunir al Consell Comarcal, doncs també perquè havíem de parlar d'altres coses, però sí que doncs és un tema que preocupava, és un tema que teníem queixes de veïns que de les velocitats, però també dels accidents que hi havien hagut, que havien doncs, impactat vehicles en les tanques dels veïns, no? I això doncs, era una cosa que preocupava. Ja feia unes setmanes enrere que estàvem treballant amb el Vendrell una possible solució. Tenim bastant avançat. Vendrell farà una rotonda d'obra que sembla que ja la començaran aviat, que podrà doncs, acabar de treure doncs, aquelles bètiques que hi ha en aquella zona de creuament entre el carrer Torredembarra i la Carrerada. I després doncs, també executarem una renovació de la pintura i senyalitzarem doncs, d'una manera diferent, intentant evitar doncs, generar corredors ràpids, no?, de vehicles, que també doncs, hagin de fer una mica de ziga-zaga amb els aparcaments i això, i jugar doncs, també una mica amb estrènyer els carrils per poder doncs, fer que les velocitats es disminueixin i que no es corri tant.
2: Clar, és un carrer compartit entre els dos municipis, Calafell i el Vendrell. Això comportava alguna dificultat, sí, de posar-se d'acord.
1: Sí, clar, perquè bueno, quan són, és un municipi més fàcil, no? Però si són dos, doncs, una part, a veure qui fa cada cosa i a veure com es fa, però sobretot acordar quina actuació és la que s'ha de fer, no? I això és el més complicat, però bé, tant uns com els altres portaven propostes i al final doncs hem arribat a un acord i allò és el que s'executarà.
2: I per quan s'executarà això?
1: Doncs pues ja, immediatament començaran a, ja dic, a fer aquesta rotonda, també començarem a pintar i una mica estem planificant ja que es pugui començar el més aviat possible.
2: Molt bé, alcalde.
0: Sí, una última pregunta, sí, falten pocs minuts per les 10. Hem estat parlant del CAP, hem parlat de diversos temes, però també volíem preguntar-li sobre la nova residència de gent gran, que fa que no en parlem, i com avança.
1: Doncs estan col·locant tot el mobiliari interior, s'estan ja posant tots els espais, doncs, els equipaments que fan falta, i també s'està tramitant els permisos per poder obrir, les llicències d'activitats i aquestes coses, doncs, que quan acaba una obra sempre s'han d'acabar de fer els papers per poder, doncs, obrir i que estigui tot en regla, no? Això és el que estan fent. En principi hi ha una previsió d'obertura abans de final d'aquest any i ja podrem, doncs, començar, doncs, a utilitzar-la, ja dic, dintre d'aquest 2026, si tot va bé.
0: Una nova residència, també una molt bona notícia pel municipi de Calafell, disposar d'aquesta residència de gent gran, sí, que també no és habitual la manera que estarà repartida, no?
1: Sí, són 120 places, també, de gent, doncs, no només gent gran, sinó de gent també amb discapacitat, i a vegades, doncs, només es pensa en aquest tipus d'instal·lacions per a aquelles persones, doncs, que pràcticament estan ja en un moment de la seva vida en què no tenen mobilitat o que depenen molt de les ajudes, doncs, dels cuidadors, i aquesta és completament diferent. És una residència pensada més en un model més nòrdic, en el que qualsevol persona, doncs, que ja tingui una edat, doncs, que cregui oportú, doncs, de poder-hi anar, doncs, i a poc a poc, doncs, anar utilitzant els serveis que té, doncs ho podrà fer, i és una residència pensada d'una altra manera, que no el que s'acostuma a dir, doncs, i mal dit, no? Aparcar avis, no? Que a vegades, doncs, hi ha gent que ho diu així, no? Però això no serà així, és una residència moderna, una residència, ja dic, amb un model, doncs, d'intentar convivència de persones que tinguin un mateix grau de necessitat, de dependència, i que això, doncs, facilitarà també que utilitzin diferents serveis del centre de dia que hi ha al costat i que ja està funcionant fa temps, i que crec que, doncs, donarà millor servei, doncs, tota la gent que hi pugui anar.
0: Clar, tindran activitats, servei de perruqueria, de tot, no?
1: És com un centre cívic, una continuació, no?, pràcticament del Cine Iris i del Montse Civit, no?, que tindran, doncs, activitats de tot tipus i que també, doncs, podran gaudir el temps que sigui, no?, doncs, d'aquestes activitats.
2: Doncs ho deixem aquí, les 10 i pràcticament 2 minuts. Gràcies, alcalde Ramon Ferrer. Fins la propera setmana. Mireia Romaguera, gràcies.
0: Bon dia.
2: Tornem de seguida.
0: Sense

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Any 1990, una cançó de pel·lícula. Això arribava des de la banda sonora de Pretty Woman, la pel·lícula de Richard Gere i la Julia Roberts. Ells són els Go West, la cançó King of Wishful Thinking. Aquesta banda britànica, aquest duet del Peter Cox i el Richard Drummy, que publicaven aquesta cançó, com us deia, en el 1990. Amb King of Wishful Thinking, un clàssic de la història de la música, hem arribat a les 10 i 9 minuts. Esteu escoltant el Calafell Matí, bon dia.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Amb clàssics, cançons força recents i també novetats. Aquesta és força recent. Arriba Hantrix, això que coneixes molt, però que molt bé. És el Golden...

Sens dubte, ha estat una de les cançons, un dels hits, un dels èxits del 2025, també en aquest 2026. Això que arriba, Golden amb Hendrix. 10 i 12 minuts, camí del punt de dos quarts, que aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, arribarà el retrovisor amb l'historiador calafellenc, en Joan Santacana. Quan faltin dos minutets per les 11, el temps amb Josep Miró. I tot seguit, espai de la policia local, avui amb l'inspector en cap de la policia de Calafell, en Ferran Martínez. A dos quarts de 12, històries de la música amb l'Ignasi Quiluzà, el Xavi Andreu. Seguiran repassant les 500 millors cançons de la història de la música. Mica en mica ens anem acostant al top 1. A les 12, vida saludable, parlant de la setmana sense fum. Parlarem de tabaquisme. I en el tram final del programa, abans de la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell i tot aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. I ara amb la nova d'Aitana, es diu Conexión Psíquica.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: El vam conèixer a Operació Triunfo, a l'última edició. Al sortir de l'acadèmia, va publicar Estrelles, tot un èxit en català, i ara torna a fer-ho. Ens agrada aquest inigualable. És el Max Navarro, però que guapo que és aquest noi, eh? Va estar fa uns dies aquí a Calafell, cantant en directe, en el parc de la Sínia. Vam poder entrevistar-lo. És alt com un Sant Pau, guapo, prim. Llàstima que és massa jove per ser el meu marit, vaja. Saps que m'has d'escoltar? Aquesta és la seva última cançó. Es diu Inigualable. Amb ell hem arribat a les 10 i 27 minuts.
1: Calafell Matí. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Vinga, anem a posar-nos seriosos per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant.
2: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Voladà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral. És el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Voladà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Voladà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Voladà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici. El cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació.

0: Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: El retrovisor amb l'historiador calafellenc Joan Santacana també arriba molt puntual avui. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Deies, arribo tard. Dius, no, que avui hem acabat l'entrevista just a les 10, per la qual cosa anem tots a temps.
1: Una mica més tard que de costum.
0: Sí, 5 minutets, no passa res.
1: Passa res.
0: Ens hem d'anar adaptant a les... Bueno, als canvis, als esdeveniments. Perquè avui parlarem d'Ignasi Soler.
1: Ignasi Soler i Marió.
0: I Marió.
1: De Cal M'Enganyes.
0: De Cal M'Enganyes, m'encanta el nom. Perquè també parlarem del capità Currutaco.
1: Sí.
0: Estem parlant de la mateixa persona, el capità Currutaco i l'Ignasi Soler?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, l'Ignasi Soler. Aquest era un... de petitet, era, bueno, era un xaval que no era hereu. Era el que en deien cavaler, és a dir, un segon. No? Per tant, no li tocava l'herència. I els que... els que no els hi tocava l'herència... bueno... o havien d'espavilar-se i marxar, molts es feien capellans. Era una altra sortida.
0: Vaja.
1: I per aquí, en aquestes zones, estem parlant de començaments del segle XIX, aquest nen va néixer el 1810. en plena Guerra del Francès, eh? I com que la Guerra del Francès aquí a Calafell va tocar de prop, i a la comarca hi van haver molts problemes, entre altres el saqueig i els assassinats a la vila de Barbós, no? A Calafell també hi va haver sarau. Per tant, no era un bon any per néixer, el 1810, era un mal any. Bueno, aquest, quan va anar creixent, i veient que no li tocava gran cosa de l'herència de Cal M'Enganyes, que no era una gran herència, però bé, doncs era una casa de família, avui en diríem, de classe mitjana. Doncs bé, que no li tocava res, va poder embarcar-se. Anem a parlar d'això d'embarcar-se, no? Això de nois joves que buscaven les aventures per anar cap a les Amèriques era molt freqüent ja a principis del segle XIX, de fet a tota la meitat del XIX, i arribem al segle XX, a principis del segle XX, que encara es feia. Precisament un altre fill de Cal M'Enganyes, que era el Mariano Soler, que vam parlar l'altre dia, doncs va anar a Amèrica, quan tenia això, 12 o 13 anys, no? Va anar a Amèrica, va fracassar i son pare va haver de repatriar, no? Però això vol dir que encara a principis del segle XX hi havia aquesta tradició d'anar a Amèrica, no? Per què? Bueno, fugien de diverses coses, no? En primer lloc, de la misèria, com tots els emigrants, fugien de la misèria. Un país que, per un noi jove que no fos hereu, pues, l'únic que podia fer era guardar ovelles, com a rabadal, com a pastor, ser pagès, però... pues, clar, pagès no propietari, rabasser, com a molt, no? I què més? És que no podia esperar gran cosa més de la vida, no? Per tant, marxaven, així és que podien marxar. En aquest, això, la tradició de marxar ja venia des del segle XVIII, perquè, de fet, en 1770 i pico, doncs ja tenim el port de Sant Salvador obert, amb tots els vaixells que marxen, no? I el comerç marítim d'aiguardent... I, per tant, que aquest xaval volgués marxar era el més normal del món. Cap on va anar? Tots anaven al mateix lloc quan volien marxar. Anaven a Cádiz.

0: Anaven a Càdiz perquè d'allà sortien flotes cap a Amèrica. Cert que el 1810 diguem, els viatges cap a Amèrica estaven autoritzats ja a tots els ports peninsulars, ja no calia anar a Càdiz, però és que hi havia la tradició a Càdiz, i a més a més, bueno, si més no, Càdiz està més a prop d'Amèrica que no pas Tarragona, no?
1: Sí, exacte.
0: Per tant, bueno, i se'm anar cap a Càdiz perquè aquesta devia ser la tradició, però sobretot perquè a Càdiz podia estudiar per pilot. O sigui, ell va anar a fer de pilot. A fer de pilot també hi anaven, bueno, no és l'únic que hi va, eh? A casa jo tenia un parent que en aquesta època també vaig descobrir que va anar a estudiar per pilot i va ser pilot, no? Per tant, ell va anar a fer de pilot i es va treure el títol l'any 1834. Si va néixer el 10 i va treure el títol 34, vol dir que tenia 24 anys. Els 24 anys era pilot. I des de que es va treure el títol de pilot, el veiem embarcat. Aviam, no va tardar gaire en capitanejar un vaixell. Això sí que és anormal, perquè si el 34 es treu el títol, doncs el 38 ja és capità d'un bergantí. Un bergantí és un... era un vaixell de 182 tones, Déu-n'hi-do, per l'època.
1: Home, sí, ja té unes dimensions, sí.
0: Que li deien Bergantín Isabel, però que era conegut pel renom de El Currutaco. Per tant, ell va ser el capità... Tota la vida, va ser el capità d'aquest vaixell, del Currutaco.
1: Del Currutaco.
0: Que era un vaixell de la matrícula de Barcelona. Això vol dir que va treure's el títol de pilot a Cádiz, però va tornar per aquí perquè va agafar la capitania d'un vaixell barceloní, no? Però la tripulació se la va buscar de per aquí. Per exemple... El contramestre era un guimarà, el Josep Guimarà. Bueno, els guimarars del Vendrell és una nissaga ben coneguda de la que en va sortir algú que coneixem molt bé. L'altre, els tripulants eren Josep Bosch, que era el cuiner. Bosch també és un cognom d'aquí. Cosme Rovira, que era el fuster. I Mercedí Antoni, Manuel Martínez, Antoni Vallvé i Maximilià Amateri, que eren els mariners. Per tant, tenia Bosch, cuiner, Rovira era el fuster, i els altres, que són quatre, eren mariners. Un fuster, dius, per què necessita un fuster? Bueno, els vaixells són de fusta.
1: Clar.
0: I quan hi ha algun problema, sort en tenen del fuster. Que fa el manteniment, diguem-ne, equival, avui en diríem mecànic. I a més, el Currutaco portava dos mossos, molt jovenets. Els mossos no tenien més enllà de 10-12 anys, no? I eren Antoni Pijoan i Pau Rovira. Aquest Pau Rovira, jo imagino, però no ho sé, que era fill del Cosme Rovira, que abans he esmentat, i que era el fuster. Per tant, el fuster anava amb son fill, que era un nen. I encara es manquen dos nens, no? Un era Jaume Vallvé, que segurament era fill de l'altre mariner, que es diu Antoni Vallvé, i l'altre era Pau Figueroda, no? Bueno, tots aquests són gent de per aquí. Aquestos sí que són dos criatures, Així, els altres devien tenir 10 o 12 anys, aquestos en podien tenir menys, fins i tot.
1: Que tots fossin de per aquí, era casualitat o algú els va reclutar?
0: No, els va reclutar ell.
1: Ell
0: devia anar a reclutar-los. Vés a saber si ho va fer aquí a Calafell o ho va fer a Sant Salvador mateix, Perquè tots són de la zona de per aquí, no? Per una tripulació de 12 persones, per navegar, 12 persones de les quals 4 són criatures.
1: Clar.
0: Però les criatures anaven molt bé per pujar els pals,
1: Ah.
0: Sí, s'enfilaven, sí. Sí, com avui fan d'enxanetes.
1: Sí, sí, però sí, igual, tenien aquella agilitat.
0: S'enfilaven els pals i a vegades ho feien enmig de les tempestes, perquè és quan necessites...
1: Imagina't.
0: Sí. Per tant, bueno, és una travessada d'Atlàntic. Avui els posaríem a la presó, no, els pares?
1: Quina inconsciència, no? Sí. Dels pares, però clar...
0: La travessa de l'Atlàntic als anys 30 del segle XIX no era una cosa fàcil, eh? Perquè, bueno, el temps no era previsible, anaven a vela, és a dir, que si t'enxampava una calma d'aquelles equatorials...
1: T'hi pots morir allà, clar.
0: Bueno, doncs ell, amb el corrotac, ho feia, va carregar. I llavors, què portaven? Què portaven a Amèrica? Jo li he trobat que l'any 1859 portava farcells d'un codoran que es diu un codoran de codó blau, que és banyil. Que aquí era molt apreciat, perquè, bueno, el blauet era un codó en el que tant s'hi tenia roba com es pintaven les cases, no? En tot cas, banyil era un colorant important. El blau sempre ha estat un colorant difícil perquè s'ha extret de minerals poc freqüents, no? En alguns casos com, bueno, òxid de coure, no? Però aquest era americà. Després portaven una cosa que en deien zarzaparrilla. 47 farcells de zarzaparrilla.
1: Què és la zarzaparrilla?
0: Ho has de buscar.
1: Ara m'he enxampat amb el tio. Sí que és un nom que em sona, però
0: sí,
1: ara zarzaparrilla.
0: Sí, quan la gent va començar a veure com deia que semblava la zarzaparrilla.
1: Ho buscaré.
0: Jo és que jo no n'he provat mai de zarzaparrilla. I per tant no ho sé. No ho sé quin gust té. Sí, diuen que semblava la Coca-Cola. No? I després portava metges. Metges. Això són fardos, eh? Farcells, no? I també cuiros. Després portar... Ja has trobat la parrilla?
1: Sí.
0: Què és?
1: Beguda que té, doncs, propietats beneficioses per la salut.
0: Veus?
1: Controla la glucosa en sang, com a expectorant, diurètic, depuratiu i antiinflamatori. Clar, tindria un sabor característic,
0: sí,
1: que no et sabria dir perquè jo no l'he provat mai, però clar, em sonava molt això de zarzaparrilla.
0: Escolta'm, el meu avi, quan que va morir fa molts anys i es va morir gairebé amb 90, la primera vegada que li van donar per allà als anys 50 a provar la Coca-Cola, va dir que era zarzaparrilla.
1: Zarzaparrilla, imagina't. No sé.
0: Jo no ho he provat mai. Portava també frijoles, sí, mongetes americanes, quatre fardos, Déu-n'hi-do, eh? Portava cacau, això és normal, perquè en aquest temps el cacau gairebé tot venia d'Amèrica, no? I també portava moltes pells, eh? I després hi ha caixes que no sabem què contenien, eh? Perquè moltes vegades en aquests vaixells els tripulants se'ls hi deixava fer el seu negoci també, i ells compraven i venien, no? En el viatge d'aquí cap allà no sabem què portava, i aquí hi ha la incògnita. Què portaven d'aquí cap allà? D'allà cap aquí sí, portaven tot això. Segurament el que facturaven d'aquí cap allà era vi i aiguardent, perquè era el comerç normal, no? Aquest bergantí, la gent, les males llengües, deien que portava esclaus.
1: Vaja.
0: Jo no ho he trobat. Perdó. També he vist que no va tocar mai el port de Sant Salvador. El port de Sant Salvador era un port que no formava part de la ruta esclavista. Llavors, no va tocar mai el port de Sant Salvador, la seva base, ja hem dit que era, era la Barceloneta, era Barcelona. Per tant, la idea de que el Corrotaco portés esclaus és factible, de fet ho feien tots. La ruta que feien era de Càdiz, s'anaven a la costa africana, d'allà carregaven, anaven a les Canàries i de les Canàries ja prenien el viatge a Amèrica, els diversos destins on els venien, no? No ho sabem, no ho sabem. Em té intrigat, això. M'agradaria molt trobar el Corrotaco si portava o no portava esclaus, no? En tot cas, hi ha una cosa molt, molt interessant, i és que el capità, aquest bon home, alguna cosa li deuria passar que es va arrepentir molt, va tenir una conversió de mariner. Els mariners mai han estat massa pietosos, però llavors de mariner, en fi, en viatges arriscats i tal, a fer-se capellà. Es va fer capellà,
1: es va fer capellà.
0: Tothom diu, bueno, ell també, almenys la tradició familiar seva, diuen que va fer que va tenir una conversió. Hi ha qui diu que va tenir un espant, és a dir, que navegant es pensaven que s'ofegaraven, i aleshores va fer una prometença, ja dic, aquesta seria la versió bona. I la versió menys bona seria que es va arrepentir de portar esclaus.
1: A
0: l'època que ell, diguem-ne, es va convertir, entre cometes, la tracta d'esclaus ja estava àmpliament prohibida. I molta gent ja tractava els negrers com a negrers. És a dir, era una paraula malsonant que et diguessin negrer. Això, doncs, quan ell comença, no era així. Als anys 30 del segle XIX no era així, no? Per tant, portava esclaus, no en portava, no ho sé. Però, en tot cas, sí que va tenir una conversió sospitosa i ràpida. I va agafar els hàbits de capellà.
1: Doncs va deixar el mar, va canviar el mar,
0: sí,
1: per la religió.
0: I aleshores va venir aquí a Calafell. Va venir a Calafell, on bueno, es va establir, evidentment, a Calmanganyes. Aquí a Calafell, pel que jo he anat trobant, emprenyava el capellà. L'emprenyava, perquè els capellans sempre es posaven de part dels propietaris. Llavors hi havia un sector del poble, a finals del segle XIX, que això ja, que començaven a reaccionar contra això. I ell, doncs, feia la guitza al rector, perquè doncs, molta gent no anava a missa amb el rector, i fins i tot havien arribat a anar a Vendrell els diumenges, no? Per anar amb el rector. I ell sembla ser que els hi feia costat, no? Els indians, quan eren rics, quan feien deixes al poble, feien donacions, fundacions, escoles, i aquest no va donar res. Segurament perquè no en tenia massa, no tenia massa diners. Però sí que es va fer un panteó. Un panteó enorme, davant de les portes de l'entrada de l'església del castell, que aleshores era el cementiri. Era el cementiri. Un panteó funerari notable, que jo justament aquest panteó el vaig excavar quan vaig excavar el castell. El vaig trobar, els fonaments, i estava... Era un senyor edifici, com un panteó. Sí. Posat, encastat a davant mateix de la façana, podia ser aparent, no? Però no tenia, era làpida, però segurament és perquè amb el trasllat de nínxols la làpida la van fer fonedissa. Però bé, es va fer un panteó. D'aquest senyor, i acabem, sí, perquè una amiga de Calafell, de Calmanganyes, em va ensenyar algunes de les coses que eren d'ell, que ell havia portat i que ho tenia a casa seva. I aleshores hi havia, a part de llibres, molts llibres, de cartes nàutiques, tenia records de mariner, com per exemple... espases de peixos serra, aquests peixos que tenen una mena de dent llarga, dentada, vull dir, que és molt estranya, que jo no sé, com que no sé de peixos, doncs no sé on es pesca, però havia de ser un peix enorme, no? I altres coses, altres... I sé que també hi ha instruments del currutaco amb altres cases d'aquí a Calafell, no? Totes vinculades, evidentment, a Calmanganyes.
1: Doncs primer va ser capità del currutaco, d'aquest bergantí, i després va ser, doncs, religiós, va ser mossèn.
0: Sí.
1: En Ignasi Soler, de Calmanganyes.
0: N'hi ha un quadre del currutaco, que el tenen els seus descendents, que avui són ciutadans francesos. Un quadre del currutaco que diu sí. Bergantín Isabel, currutaco, capitán Ignacio Soler i Mario.
1: I també hi ha aquest retrat, no?, que
0: sí,
1: m'has portat aquí.
0: Sí, hi ha un retrat d'ell,
1: Doncs amb...
0: vestit de capellà.
1: Sí, exacte. De seguida, quan l'he vist tot fosc amb aquesta part del coll blanca, ràpidament l'he identificat. Doncs avui parlant de l'Ignasi Soler, des del retrovisor, amb Joan Santacana. Joan, ho deixem aquí. Adéu-siau.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué. Calafell Matí.

0: No necessita presentació ninguna, eh? És la Rosalía. I aquest el Relíquia, des del seu darrer treball, Lux, a més obtenint un munt de reconeixements, de premis, que fins i tot no pot anar a recollir perquè està en plena gira, gira mundial del seu Lux. Que va passar per Barcelona, ja sabeu ara mateix on es troba. La Rosalía també aquí en la nostra selecció musical per arribar a les 10:55 minuts. Fem una pausa en un moment al temps i també amb Ferran Martínez, l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Engeguem d'aquí uns minuts l'espai de la policia local de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: minut i mig arribem al punt de les 11 del matí. Com sempre ens actualitzem, és moment del temps, de la previsió meteorològica, en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Bé, en fer-lo enterrar a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, quan són les 11 en punt del matí, tenim una temperatura ambient aquí, a la zona de la platja del Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 26 graus centígrads.

0: Espai amb la policia local de Calafell. Com és habitual, cada 15 dies ens visiten aquí als estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Saludem a l'inspector en cap de la policia local de Calafell, el Ferran Martínez. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia. Bon dia a tothom.
0: Avui tenim diversos temes a tractar, variats, però començarem parlant d'aquesta estafa telefònica suplantant la policia local. Aquests dies heu tingut coneixement d'un possible intent d'estafa telefònica en què algú es feia passar per la policia. Què és el que ha passat exactament?
1: Sí, justament per això m'agrada portar-ho, perquè no és habitual i és un fet força surrealista, però és real. I per tant volem aprofitar aquest espai per fer un avís preventiu a la ciutadania. Doncs sí, fa uns dies, fa uns 10 dies aproximadament, van tenir coneixement d'un cas en què una persona va rebre una trucada telefònica d'un home, en aquest cas, molt convincent, en principi, que deia que trucava en nom de la policia local i explicava que estava recollint dades perquè estaven confeccionant una revista policial anual i, bé, entre altres coses, demanava dades personals, la possibilitat d'anunciar-s'hi, perquè aquesta persona tenia una empresa, i fins i tot dades de la targeta bancària, no? Per sort, la persona, la víctima, va detectar alguna incoherència, en aquest cas, va desconfiar i va trucar directament a la policia local, que en aquests casos és el que recomanem fer.
0: És el que és normal fer, no? Sí. Trucar a les persones a les quals puguin estafar, no?
1: Sí.
0: Explica'ns, quin tipus de dades li van demanar i per què és important que la gent desconfiï d'aquestes trucades?
1: Sí, bé, al principi intenten guanyar la confiança i comencen amb preguntes molt obertes, però al final l'objectiu és les dades bancàries, bàsicament, no? Dades personals. Llavors, davant d'una trucada sospitosa com aquesta, no? Recomanem quatre coses molt senzilles. No donar dades personals ni bancàries, també últimament que utilitzen els codis de SMS que t'envien perquè els utilitzis, no fer-ho. Penjar la trucada. Últimament suposo que tothom rebem trucades no desitjades, no? I de vegades es veu clarament, però d'altres vegades no és el cas. Per tant, si ens passa això, contactar directament amb la policia o amb el cos policial de referència a través dels telèfons oficials. També és important dir-ho, és a dir, moltes vegades quan som víctimes d'aquest tipus d'estafa, que quan tu penses dius com he pogut caure en una estafa com aquesta, no? Moltes vegades no es denuncia, i si no es denuncia no existeix el delicte. Per tant, des d'aquí animar a no tenir vergonya a fer-ho. De fet, els professionals d'això s'hi dediquen, saben fer-ho molt bé i per tant d'alguna manera tots són susceptibles de poder ser víctimes.
0: Per sort aquest ciutadà no va caure en aquesta estafa, però si caiem a l'estafa o donem dades bancàries, a part de denunciar, quin seria el procediment?
1: Sobretot posar-ho en coneixement de la policia. Val? És a dir, seria recollir totes aquelles dades que tinguem, extractes bancaris, veure moviments, captar imatges amb el telèfon, etc., i aportar-ho tot i fer la denúncia corresponent.
0: No heu rebut cap trucada més, no?, de que hagueu rebut...
1: No, va ser una puntual, però crida molt l'atenció. Sí que és evident que aquesta persona segurament tenia un radi, evidentment no pensava només en Calafell, però això no vol dir que no pugui tornar a passar.
0: Val. Doncs molt bé, queden informats i informades els oients de Calafell Ràdio. Parlarem ara d'un altre tema que també s'està donant a parlar bastant aquesta setmana, que és la conducció temerària amb una motocicleta asseguda a Calafell. Recentment s'ha difós a través de les xarxes socials un vídeo d'una motocicleta fent una maniobra temerària asseguda a Calafell. Quina actuació ha fet la policia local i a hores d'ara com està aquest tema?
1: Sí, recentment, circulava per xarxes socials un vídeo on es veu una motocicleta, no?, circulant per un carrer, una via principal de Segur, fent una maniobra, clarament imprudent, aixecant, la roda davantera, això que coneixem popularment com fer el caballito, però a més, no respectava un semàfor en vermell, no?, tot plegat. Per tant, vam iniciar diligències policials en el moment que vam detectar aquest vídeo. I, bueno, doncs estem davant d'un clar cas d'un delicte contra la seguretat viària. En concret, doncs estem parlant d'una conducció temerària i producte d'aquestes diligències policials, un atestat que tenim en marxa, hem aconseguit identificar el presumpte autor i serà posat, doncs, això, a disposició de l'autoritat judicial, en aquest cas.
0: Es pot saber si és menor d'edat o no? O...
1: No ho és.
0: Molt bé.
1: No ho és. El missatge és clar en aquests casos. Val? Aquestes conductes, doncs, no són cap broma i aquestes exhibicions, doncs, tenen les seves conseqüències. Estem parlant d'una via pública compartida, sí, amb altres conductors, vianants, nens, famílies, i per tant, doncs, una maniobra d'aquest tipus pot contenir, o sigui, pot causar conseqüències molt greu en molt pocs segons.
0: Clar, no estem parlant només d'una infracció de trànsit, no, sinó que podia haver comportat, no?, en cas d'accident, no?, o que hagués passat alguna cosa.
1: Sí, la infracció per si sola, pues no, efectivament no estem parlant d'una multa, d'una sanció administrativa, d'una multa popularment coneguda de trànsit, sinó que estem parlant del Codi Penal. En aquest cas, es preveu que la conducció temerària, quan es posa en perill concret la vida o la integritat de les persones, com és el cas, doncs pot comportar penes de presó de 6 mesos a 2 anys i la privació del dret a conduir d'un a 6 anys. Per tant, doncs vull insistir, no estem parlant només d'una infracció administrativa o d'una multa de trànsit, sinó que aquestes conductes al volant o amb una motocicleta tenen recorregut penal.
0: A més, doncs, difondre, no?, aquestes conductes a través de les xarxes socials, perquè d'alguna manera també poden incentivar, no?, que això sigui normal, però no és normal anar fent un cavallet per la C31 asseguda a Calafell, en aquest cas.
1: No ho és. D'aquí les conseqüències, perquè en tindrà aquesta persona.
0: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis dir sobre aquest fet?
1: Sí, voler, bueno, d'alguna manera aprofitar l'avinentesa per fer una crida especialment als conductors més joves o a tothom en general. I és que la via pública, doncs, no és un circuit ni un espai per fer exhibicions. Circular implica responsabilitat. Quan algú condueix assumint riscos innecessaris, doncs no només posa en perill la seva vida, sinó la de la resta d'usuaris. I per tant, doncs, en definitiva, tolerància zero per part dels cossos de seguretat amb aquestes conductes temeràries.
0: Molt bé, doncs queda dit. Anem ara amb més temes, perquè han passat més coses a Calafell. Mm-hmm. En aquest cas, doncs, l'incident amb persona ferida per arma de foc va ser el passat cap de setmana, on hi va haver intervenció policial de matinada al passeig marítim, just a l'alçada del carrer Monturiol, a Calafell Platja. Què podeu explicar vosaltres, com a policia local, d'aquests fets?
1: Sí, aquest cap de setmana, de matinada, van rebre un avís per una baralla violenta a la zona del carrer Monturiol, o si no, Turb, amb la possibilitat de, doncs, que hi hagués una persona ferida. Doncs efectius de policia local, també del cos de Mossos d'Esquadra, es van desplaçar ràpidament al lloc i van comprovar que s'havia produït un incident violent i que hi havia una persona ferida, presumptament, doncs, amb una arma de foc. Immediatament, doncs, es va activar el servei d'emergències mèdiques, que va atendre la persona ferida i va ser traslladada a l'hospital. En aquest tipus de situacions, doncs, això, l'actuació és assegurar la zona, protegir les persones que hi puguin haver a l'entorn, facilitar l'assistència sanitària i sobretot preservar els indicis que puguin ser rellevants per a la investigació. Investigació que porta a terme el cos de Mossos d'Esquadra i que actualment, doncs, continua oberta, tot i que, bueno, m'han comunicat recentment que aquesta persona ja ha estat detinguda.
0: Molt bé, per tant, doncs, ja està detinguda aquesta persona. I molt important, no, preocupació, no?, que pugui generar un incident d'aquestes característiques, sobretot en ple passeig marítim, encara que fos de matinada.
1: Entenem perfectament que aquest tipus de situacions, doncs, pot generar preocupació, a nosaltres també. De fet, és un tema que, evidentment, és un tema puntual a Calafell, però que veiem, no?, si obrim el radi a nivell nacional, a nivell de país, doncs cada cop més tenim inputs en situacions amb armes de foc. Uh-huh. I, per tant, és un tema que ens ha de preocupar. especialment quan es produeix doncs, a via pública, en una zona concorreguda del municipi. Però també és important transmetre que els serveis policials i d'emergències van actuar de manera immediata i coordinada. Vull afegir qualsevol conducta violenta a l'espai públic és absolutament rebutjable. Sempre diem, no?, en aquest espai la convivència i la seguretat són una prioritat i el més important també, doncs això, no?, que tenim la col·laboració ciutadana, perquè així ens va arribar també de seguida aquesta trucada. Per tant, insistim, no?, si algú presencia un fets greus, doncs cal trucar immediatament al 112 o a la policia local i intervenir, evitar intervenir directament en situacions d'aquesta tipologia, perquè realment doncs, hi ha un risc.
0: Això li volíem preguntar, no? Si ens trobem amb un fet d'aquestes característiques, a banda d'avisar-vos, allunyar-se, no?, de la zona.
1: Correcte, i intentar doncs, això, no posar-nos en risc i, bueno, i tot allò que puguem observar per després testimoniar doncs, serà molt ben rebut i molt, molt aprofitable per la investigació que porti a terme el cos de Mossos.
0: Clar, fixar-se, no?, per poder agafar dades concretes, no?, de la persona, en aquest cas, que ja ha pogut ser detinguda, però per donar més possibilitats, no?
1: Exacte, de fet, quan es va arribar al lloc dels fets, doncs la persona, l'autor dels fets no hi era. Clar. Però gràcies a la col·laboració ciutadana i d'altres elements de seguretat passiva, doncs es va han aconseguit, en aquest cas Mossos d'Esquadra, doncs, detenir l'autor.
0: Imagino important càmeres de seguretat, no? També, que molt importants, també, aquesta instal·lació de càmeres al municipi.
1: També.
0: Molt bé, doncs, Ferran, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir aquí a la ràdio.
1: A vosaltres.
0: I a seguir treballant, gràcies.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: Quan un recorda, quan un escolta cançons com aquesta, es dona compte que els anys passen molt ràpid, massa ràpids. 43 anys té aquesta cançó, eh? Flashdance, What a Feeling, del 1983, és la cançó de la Irene Cara, cançó que hem recordat aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, en la nostra selecció musical. Hem arribat a les 11 i 17 minuts en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Dijous, dia 28 de maig de 2026, junts fins la una.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

Filmatí. És la nova cançó dels Catarres. Es publicava ara fa un parell de setmanes més o menys. Diumenge sense drama, és el que acabes d'escoltar. I ara Lisa, Doja Cat i Ray, amb això que es diu Born Again. Born Again.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Més de 3 minuts, ja arribem al punt de 11:45. És moment per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026, que ens ampliaran a l'informatiu migdia a 13:45 a Calafell Ràdio, calafell.tv. La Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports ens ho expliquen. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Voladà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral, és el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Voladà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Voladà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Voladà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici. El cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als 3 fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a dos

0: Doncs vinga, som-hi. Els dijous, a partir d'aquesta hora, també en repetició els dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments tenim les històries de la música, l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu ja aquí amb nosaltres, a l'estudi número 1 de Calafell Ràdio, amb màniga curta, amb pantaló curt, eh? Això tant, ja de ple estiu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia.
0: I quan sortiu, a la platja?
1: Ens hem deixat el banyador. Sí, hi ha alguna de nudista per aquí a la vora?
0: No, se dona igual. Ara no hi ha molta gent, res,
2: sí. Directe. Pot anar tot arreu.
1: Perquè vingui aquell company de la Guàrdia Urbana que ja. A vegades ens precedeix i ens detingui.
0: Millor no temptar la sort.
1: No,
2: ho farem, no.
0: La setmana vinent, millor, porteu el banyador.
1: Millor no temptar la sort ni fer el ridícul. No,
0: tampoc.
1: O sigui, cap de les dues coses.
0: Vinga, som-hi, endavant, com esteu?
1: Què fem avui?
2: Doncs bé. Avui, com ja és costum, no, continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Mm. Això sí, segons l'edició de l'any 2004 que va fer la revista Rolling Stone.
1: Sí, senyor, i ho farem també, com és costum, en l'ordre invers de la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 115 amb You Sent Me, de Sam Cooke. I avui, en aquest capítol, creuarem la frontera del centenar. Mm-hmm. Continuarem en primer lloc amb The Drifters i el seu tema Up on the Roof.
3: Up

0: La lletra Up on the Roof de The Drifters presenta la possibilitat de pujar al terrat dels edificis de la ciutat per escapar del soroll i de la multitud de la gent dels carrers.
1: Exactament. Aquest tema va ser un dels més representatius d'aquest quartet, especialitzat principalment en el doo-wop i el soul, i gràcies al qual van quedar situats en la posició 113.

0: I en el lloc 112 hi va quedar situada la cançó que va fer sortir Elvis Presley de l'anonimat. Es tracta de That's All Right, que va gravar com un experiment als estudis Sun de Memphis.
1: Sí, senyor, però aquell experiment es va emetre a la ràdio local i la centraleta de l'emissora va rebre desenes de trucades d'oients preguntant qui era aquell cantant, llavors desconegut.

0: En la posició 110 podem escoltar la capacitat interpretativa d'Otis Redding gràcies a I've Been Loving You Too Long.
1: És un tema en què el cantant es posa en la pell, en el paper, d'un amant que prega a la seva parella que no l'obligui a deixar-la d'estimar.
0: I la cançó va creixent al mateix temps que la súplica es va tornant cada vegada més insistent i dramàtica.

0: Des de la posició 109, Van Morrison ens parla d'una noia d'ulls marrons, Brown Eyed Girl. Van Morrison és un músic i cantant nord-irlandès, autor de moltes peces, entre les quals destaca precisament aquesta, Brown Eyed Girl, que ha sigut considerada una de les seves millors composicions.
1: Com a curiositat, podem explicar-vos que la lletra recorda de forma melancòlica una antiga relació amb una noia d'ulls marrons, i en una de les línies de la cançó diu Making Love in the Green Grass, o sigui, fent l'amor sobre la gespa verda.
0: Doncs bé, aquesta línia, amics, va haver de ser substituïda per una que deia Skipping and Jumping, o sigui, jugant a saltar corda, per tal que la cançó es pogués emetre a les ràdios nord-americanes. Santa censura ens empari.
1: I tant.

0: Estem escoltant Little Red Corvette de Prince, que va quedar situada en la posició 108. Quan es va publicar l'any 1983, va tenir un gran èxit i el vídeo oficial va ser un dels més emesos per la MTV.
1: Mm-hmm. Aquesta peça és un còctel amb una equilibrada barreja de funk, rock i synth-pop, o sigui, pop sintètic, on destaca la presència de sintetitzadors acompanyant la veu i la guitarra de Prince.

0: Arribem al lloc 107. Aquest lloc l'ocupa Buddy Holly, que amb aquest tema, Not Fade Away, Buddy Holly va ser considerat com una de les figures més influents dels inicis del rock and roll.
1: Efectivament. Cal dir que, en ocasions, s'ha comentat que això, que se'l considera una figura influent, era degut a la seva prematura mort als 23 anys a causa d'un accident d'avió durant una gira amb altres músics i cantants. Però no és així.
0: No, perquè escoltant temes com aquest, Not Fade Away, ens adonem que la seva qualitat i innovació musical, perquè recordem que aquest tema es va publicar l'any 1957, eh?
1: Exacte, aquesta sonoritat sí. És d'aquella època.
0: Doncs realment això mereix que se'l consideri una gran influència dintre del gènere.
1: Sí, senyor.

0: A la posició 105 tenim a Simon & Garfunkel, amb un dels seus temes de major èxit, The Boxer. Simon & Garfunkel van cantar junts al voltant de 13 anys i es van acabar separant l'any 1970. Posteriorment, algunes vegades, en algunes ocasions, es van tornar a reunir per fer concerts en directe.
1: A partir del moment de la seva separació com a duet, en Paul Simon ha seguit la seva carrera en solitari amb força èxit, eh?
0: I tant.
1: Mentre que Art Garfunkel no va aconseguir ni de bon tros el nivell d'èxit que com a membre del duet havien assolit.
0: Mira.

0: Doncs arribem al lloc 104 i trobem allà Stevie Wonder. Com ja hem fet en altres ocasions, ell fa la interpretació completa de Living for the City, tocant ell personalment tots els instruments a la gravació, en l'estudi, des dels teclats i els sintetitzadors fins al baix i la bateria.
1: I la lletra d'aquest tema és una crítica àcida de les situacions de desigualtats socials, especialment degudes a la discriminació racial als Estats Units dels anys 60 i 70. Sí, sí.

0: Bimbapalula, de Gene Vincent, és una gravació de l'any 1956 que va quedar situada en el lloc 102. Una de les seves principals característiques és aquest Bimbapalula del títol i que forma part de la tornada. He de confessar que al principi d'escoltar aquesta cançó i sense saber pas gaire anglès, aquest Bimbapalula, que no vol dir res, a mi em sonava a Big Vaporub-A. Com si fos publicitat d'aquella crema pels encostipats.
1: Vaja,
0: no ho era.
1: Vaja,
0: no ho
1: vaja,
0: era.
1: Ignasi, no, mires no. Quines coses de pensar.
0: Mira.
1: Doncs aquesta és una cançó a cavall entre el rockabilly i el rock and roll primerenc i que va influir a altres cantants i músics posteriors, com per exemple a Elvis mateix i a The Beatles.
0: Sí, senyor.

0: Hem passat d'una mostra del rock més inicial i primerenc a un exemple de rock evolucionat amb la interpretació sempre complexa i plena d'experimentació psicodèlica a la guitarra de Jimi Hendrix.
1: Doncs hem anat a parar al lloc 101, on escoltem Voodoo Child. La carrera del Jimi Hendrix com a solista només va durar 4 anys, eh? Perquè sí, abans havia fet de músic de sessió per altres cantants, eh? Músic d'estudi. Eh?
0: I la seva carrera va acabar als 27 anys, sent ell una de les figures fundacionals, podríem dir, juntament amb Janis Joplin, del que es va acabar anomenant el Club dels 27, aquell on s'inscriuen a títol pòstum els artistes que han mort a l'edat dels 27 anys.

0: Les tres darreres peces ens serveixen per il·lustrar l'evolució del rock des de mitjans dels anys 50 fins al final dels 60.
1: Sí, senyor.
0: Aquesta que escoltem, You Can't Always Get What You Want, de The Rolling Stones, es va publicar a l'any 1969.
1: Abans hem estat escoltant la sonoritat rockabilly d'aquell bebop pelula, després l'experimentació a la guitarra de Jimi Hendrix i ara la intensitat de les bandes britàniques de finals de la dècada dels 60, de les quals n'és un gran exemple, o en són un gran exemple, The Rolling Stones.
0: I tant. I també la durada dels temes que van anar evolucionant des dels 2 minuts i mig... dels temes que estaven sotmesos als estàndards radiofònics, els més de 5 minuts dels Voodoo Child i els 7 i mig que el Rolling van dedicar a You Can't Always Get What You Want, la cançó que va quedar situada en la posició 100, tancant la llista de temes que es van considerar els 100 millors de la història de la música.
1: Sí, fixa't.

0: Fortunate Son va quedar situat en la posició 99, i això degut a Creedence Clearwater Revival. Ells van aportar aquest tema de crítica social que denuncia el fet que durant la guerra del Vietnam, mentre que la majoria dels joves dels Estats Units eren mobilitzats per anar al front, uns pocs, fills de rics i poderosos, se n'escapaven.
1: Fills de rics, eh?
0: Clar, sí. Fills de rics i poderosos.
1: Molt bé, molt bé. Doncs precisament aquest tema forma part de la banda sonora del film Forrest Gump, i apareix a l'escena en què en Forrest i els seus companys són enviats a la guerra del Vietnam.
0: Clar, evidentment, fent evident la situació. Sí. Resulta que Fortunate Son, és a dir, introduint fill afortunat, sembla ser que està inspirada en la relació entre Julie Nixon, filla del president Richard Nixon, i David Eisenhower, net del president Dwight Eisenhower, el qual, aquest David Eisenhower, no va ser reclutat, afortunat ell.
1: I tant.

0: Per acabar el capítol d'avui i deixar definitivament els temes situats més enllà de la centena, el que farem ara és ser un salt enrere per tornar al lloc 103. I aquí és on podem trobar i escoltar a Donna Summer amb el seu famosíssim Hot Stuff.
1: Clar, això ho fem de tant en tant perquè volem acabar el capítol amb una peça més o menys emblemàtica.
0: Representativa,
1: aquesta ho és. I així de pas acomiadem les primeres 400 posicions.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs bé, a Donna Summer se la va anomenar la reina de la música disco. Va iniciar la seva carrera molt aviat com a component d'un grup juvenil anomenat The Crow i ja amb 18 anys va ser acceptada en un càsting per la comèdia musical Hair, amb la qual cosa va fer gira amb la companyia per Europa i va aprofitar, aleshores, per presentar-se a l'Òpera de Viena, on també la van acceptar per participar en representacions de l'òpera de George Gershwin, Porgy and Bess.
0: El seu primer gran èxit comercial li va arribar als 25 anys i a partir de llavors la seva influència va anar creixent a mesura que publicava temes com aquest Hot Stuff, que ara estem escoltant.
1: Correcte.
0: I que omplia les pistes de ball de les discoteques de l'època.
1: Efectivament. Doncs bé, amics, amb Donna Summer us deixem. Fins la setmana que ve, que continuarem presentar-vos les que ja van ser considerades entre les 100 millors d'aquelles 500.
0: Exactament, sí.
1: Doncs fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
1: Moment d'engegar una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana en diferents espais aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Avui volem parlar de la Setmana Sense Fum, que se celebra entre el 25 i el 31 de maig. Aquest motiu ens acompanya la infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, és la Laura Parrilla. Molt bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Doncs parla'ns, en què consisteix exactament aquesta Setmana Sense Fum?
2: Pues és una campanya que organitza cada any el Departament de Salut i la fa coincidir amb el Dia Mundial Sense Tabac. I al final l'objectiu d'aquesta setmana és informar la població sobre els riscos que té el tabac i promoure pues, tant hàbits saludables com que les persones que són fumadores, que després en parlarem, però no només parlem de tabac, sinó que ja parlem també d'altres com vapers, pues, tinguin un espai per ajudar-los i explicar-los quins són els beneficis de deixar de fumar.
1: Cada any, en cada edició, hi ha un lema. Aquest any és Inhala Vida. Quin és el missatge que voleu traslladar a través d'aquesta frase, Inhala Vida?
2: Pues aquest missatge d'Inhala Vida no és una mica el que deixaríem d'inhalar si deixessin d'un costat el tabac. Totes les... un aire net i totes les substàncies que té el tabac, que al final no és només la nicotina, sinó que té d'altres com l'alquitrà i moltes altres substàncies. I els vapers també tenen molts productes que són químics, que si mirem la composició són similars als productes que utilitzem per la neteja.
1: Està clar, el missatge que voleu fer arribar, el que és molt perjudicial el tabac, el tabaquisme, el fumar per la salut de les persones, i moltes persones, les que fumen, doncs tenen aquesta dificultat, pensen que tenen problemes a l'hora de deixar de fumar i que això és molt difícil. Què els hi diríeu? Quan es plantegen aquests dubtes, no? Aquest repte de deixar de fumar i que ho veuen molt complicat, molt difícil.
2: Sobretot que el podem ajudar, no? Que és un hàbit i, per tant, sobretot el tabac el que genera és una dependència tant a nivell físic com emocional i han d'estar molt conscienciats per deixar de fumar i, a més, que estiguin en una situació estable, que no estiguin més nerviosos, que no sigui una situació que pot comportar més augment de l'ansietat que el que ja comporta deixar aquest tabac, no? I per això nosaltres, des d'atenció primària, el que fem és un seguiment, una primera visita en la que fem pues, una mica d'abordatge del tabac, quan fumes, has deixat de fumar alguna vegada, tens al·lèrgies, patologies, etc. I hi ha tractaments que estan financiats, que normalment són comprimits. Hi ha un intent a l'any que està financiat per aquest tipus de pacients, excepte que tinguis alguna patologia que contraindiqui pues, aquest medicament.
1: Abans de començar doncs, això, a deixar el tabac, el que tenim que tenir molt clar és doncs, aquesta intenció, aquesta voluntat, perquè sense aquesta intenció és complicat arribar a assolir el repte.
2: Exacte, això és el més important, estar conscienciat, no? I ser, donar el pas de voler deixar el tabac.
1: Un cop aquestes persones comencen, evidentment, no és senzill, però assolir aquest repte de que mica en mica van deixant enrere aquest tabaquisme, suposo que és ràpid que comencen a notar, no?, els beneficis de deixar a un costat el tabac.
2: Sí, mirem els beneficis de deixar el tabac a les poques hores de l'últim cigarro, al final el que millora sobretot és l'oxigenació del cos i disminueix aquest monòxid de carbon que tenen a la sang, no?, i en poques setmanes millora molt la respiració, veuran que quan caminen no s'ofeguen, disminueix el risc pues, de tindre infarts, ictus, de tot el nivell cardiovascular, i a la llarga, sobretot, el nivell de tindre pues, un càncer, no? Que al final és el que tothom sap que el tabac pot comportar.
1: Clar, hi ha les cigarretes tradicionals, les de tota la vida, però què passa amb els vapejadors, també les cigarretes electròniques? Moltes persones les deixen el tabac convencional per utilitzar aquest tipus de vapejadors, perquè pensen que això no comporta, no?, les malalties vinculades al tabaquisme.
2: Pues això és un gran repte, no?, perquè els vapers van sortir fa poquet i, a més, es donen molt entre les poblacions més joves. I, bueno, es perceben com que són menys perjudicials, però contenen substàncies que són tòxiques, a part de nicotina, molts d'ells. I llavors moltes persones deixen el tabac convencional per passar el vaper, però al final té els mateixos problemes o altres pitjors que no prendre el tabac normal. Genera la mateixa addicció i ens preocupen molt, entre tant com adolescents com joves, perquè a més tenen unes substàncies que com que tenen un sabor diferent, pues, són molt addictius.
1: Això et anava a preguntar. A part d'aquestes substàncies que ens posem en el cos, també l'addicció important. A vegades pensem que el vapejar doncs, aquestes cigarretes electròniques potser no és tanta l'addicció, però pel que dius genera doncs, aquesta addicció de la mateixa forma.
2: Sí, és el mateix, conté també nicotina i a part pues, tenen aquests sabors, no?, de fresa, de fruites, de molts sabors, i llavors encara potser és millor l'addicció que comporten, perquè a més pues, el tabac normalment, no?, les persones que ja tenen un hàbit pues, sí que els agrada, però al començament sobretot no agrada aquest sabor, però en els vapers pues, és diferent i per això a la població jove pues, és molt més addictiu.
1: Fa molts anys que es fan aquestes campanyes de conscienciament. Quines serien les activitats que van vinculades aquesta setmana en contra del tabaquisme, o més que en contra, per evitar el tabaquisme, Laura?
2: Pues naltros, com a Cap de Calafell, com a l'àrea bàsica, el dia 2 de juny, dimarts, el dimarts, realitzarem un punt informatiu a la porta del CAP i a més pues, en activitats per la conscienciació, sobretot per aquestes persones que són fumadores, no?, que s'estan pensant el deixar de fumar, pues, puguin apropar-se, li puguem explicar com funcionem, quina ajuda podem donar i sobretot pues, també que es conscienciïn una miqueta més.
1: En el cas d'aquelles persones que doncs, vulguin deixar de fumar, quina seria la primera passa que ha de fer?
2: Pues demanar hora amb la seva infermera o comentar-li al metge quan tinguin una primera visita, però poden demanar hora directament amb la seva infermera, i el que he explicat abans una mica, pues abordarem primer l'hàbit, no? Li indicarem com pot disminuir una mica abans de començar el tractament, que és com serà més efectiu, i una vegada començat el tractament, si està adequat, pues donarem aquest tractament que estigui financiat, i si no, igualment farem un seguiment. Normalment el seguiment pues el fem al començament del tractament i després durant les setmanes següents, i després ja anem aplaçant una mica. Una persona no deixa de ser fumadora fins que porta un any sense fumar. I llavors anem fent seguiment.
1: I sobretot, no recaure. Jo una cigarreta només i segur que no. Qualsevol petit vinculació amb una cigarreta doncs pot comportar tirar enrere tota la feina que portem feta.
2: Nosaltres, com professionals, sí que és veritat que al final pues, demanem, no?, que no torna enrere, però al final sabem que les persones tenen problemes i que de vegades es pot recaure, no?, i continuem estant allà per donar aquesta ajuda, però sí que és veritat que al final una cigarreta en aquest any que encara no ha passat, si encara no ha passat aquest any, pot comportar una altra vegada el mateix hàbit. Una situació que sigui més estressant pues, pot comportar també tornar a fumar.
1: On podem trobar més informació sobre aquesta campanya i també sobre els recursos per deixar de fumar?
2: Pues, si volen trobar informació que sigui de qualitat, no?, a la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat que és el del tabac, i a més, a la campanya d'aquest any es diu Sense Tabac 2026, i al Departament de la Generalitat trobaran totes les activitats que es fan durant la setmana o que estan planificades durant aquest mes, i també informació per a pacients de com reduir aquest hàbit, com millorar tot això.
1: Hi ha molts fumadors entre la societat. Tenim dades?
2: Pues naltros, pel que tenim de cribatge, podem dir que estem entre un 30 i un 40. T'hauria de mirar com sona això a la resta de Catalunya.
1: Què vol dir un 30 o un 40?
2: De població total.
1: Un 30% o un 40%?
2: Per cent.
1: Això és molt, no?
2: Bastant. Per això és un hàbit que és molt
1: important.
2: És a dir,
1: amb les campanyes, amb tot el que... Et parlava un exfumador, vull dir que ja fa anys d'això, no? Però sí que és veritat que amb totes les campanyes de conscienciació que es van fent, esperem que hi hagi més resultats, no? Perquè déu-n'hi-do, entre un 30 i un 40% de la població que continuï fumant, és una dada preocupant, podríem dir.
2: Sí, sí que és veritat que està disminuint bastant, no? Sobretot a les nostres consultes veiem molta gent que vol deixar de fumar i que ara mateix està més conscienciada, potser que abans. Jo crec que sabem més una mica els riscos i a més, pues, la gent pot donar aquest pas.
1: Entre els usuaris més joves, quines sensacions tenim? Quines dades es registren?
2: Sí que és veritat que entre els usuaris més joves, quizás el tabac no és tan... no està tan... com a la població general.
1: Sí, normalitzat.
2: Exacte. Però sí que és veritat que el que dèiem, no? Vapers, quan surto als bars, pues, aquestes com catximbes que hi ha, sisas que li diuen, pues sí que és bastant... bastant també es dona també a la població jove.
1: Abans d'acabar, quin missatge voldries fer arribar als oients, a la població en general, que ens puguin escoltar ara mateix en aquest espai de vida saludable?
2: Pues que mai no és tard per cuidar la salut i que al final, tinguis l'edat que tinguis, no? cada intent compta, i cada dia sense tabac pues és una victòria per a aquestes persones.
1: Doncs recordem, el dimarts dia 2 de juny hi haurà un punt informatiu sobre aquest tabaquisme i aquesta setmana, com li dieu, quin és el títol de la setmana?
2: Sense fum.
1: Exacte. Doncs ens ha acompanyat la Laura Parrilla, és infermera d'atenció primària en el CAP de Segur de Calafell. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
0: A aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí.

Aquesta és una versió actual, versió 2026, d'un tema dels 2000, de començaments amb els Faithless. Aquesta nova versió, aquesta que acabes d'escoltar, versió actual, és el New Religion amb la Bibi Rexha. Hem arribat ara mateix a les 12 i 16 minuts, en directe a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Escoltant l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio i aquest el programa que us acompanyarà i us acompanya cada dia entre les 9 i fins la 1 del migdia, compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Anem camí del punt de 2:15. Ja sabeu que en el tram final tenim agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tenim consells publicitaris i música, cançons que ens alegren la vida, ens alegren l'ànima. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, que arriba la nova cançó. Doncs ara mateix jo que tenia preparada aquí que la cançó, però sí, és Manu Guix. Està amb nou treball i aquest és

0: seu últim treball, el seu EP es diu Galàxies, i trobarem aquesta, l'última en format senzill, en Jum. El Manu Guix, que el tenim a l'altor ingressat per pneumònia, que esperem que es recuperi ben aviat. 12 i 20 minuts.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: I abans de la pausa tenim per tu un milió de somnis amb Pink.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Ja sabeu que l'informatiu migdia de Calafell Ràdio ampliarem totes aquestes notícies que ara coneixem en titulars. Serà 2:15 amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon migdia.
0: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral, és el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Bolavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici. El cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima.

0: ànim de lucre, poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Caqua a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Ara mateix, 12 del migdia, 32 minuts. Engeguem l'última part, l'últim tram del programa del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026. En un moment, repassem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana, Calafell. Ell és el Guille Milky Way. La Casa Azul, i una de les seves grans cançons, es titula El Momento.

0: Són cançons que, malgrat tenen aquesta sonoritat ballable, parlen de desamor, de històries tristes al darrere d'aquest El Momento amb el Guille, Milky Way i La Casa Azul. Cançons que escoltem, que repassem, que recuperem aquí, en directe a Calafell Ràdio. Arribem a 2:15 d'una del migdia.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Moment de repassar, com sempre fem en el tram final del programa, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I avui dijous, dia 28, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Aires, Cinema Fòrum, El Círculo. Vine a participar en el Cinema Fòrum del documental d'Ivan Roiz i d'Álvaro Priantes al voltant dels cercles d'homes. Es farà de la masculinitat amb els ponents Justo Fernández i Enric Urbano des d'una reflexió autocrítica. És una activitat gratuïta per majors de 16 anys. No cal inscripció prèvia. Hi haurà servei de canguratge gratuït per a infants majors de 6 anys. Recordeu, aquesta tarda, a partir de les 6, en el Centre Cívic Cinema Aires, Cinema Fòrum El Círculo. I demà divendres, a partir de les 5 de la tarda, engega un torneig de futbol a la sorra, organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Gaudeix de l'esport en un entorn únic. Partits que juguen sobre la sorra amb equips d'entre 5 jugadors, jugadores, més el porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció és per equips i és de fins a 8 persones per facilitar les rotacions. Una activitat és pensada per passar-ho bé, per crear un bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Doncs ja ho sabeu, aquest divendres, torneig de futbol a la sorra a partir de les 5. El punt de trobada serà en el Casal Jove de Calafell, a partir de les 4 de la tarda, de Calafell Platja. Es troba, ja sabeu, a la plaça Alcalde Romeu. Parlem ara del festival de final de curs d'Alma Rociera. Serà aquest dissabte, dia 30 de maig, a partir de 6:15 de la tarda, en el Teatre Joan Colet de Calafell. Homenatge al que va ser el fundador i també el president d'Alma Rociera, Vicente Vicaria. Hi haurà les actuacions Casa d'Andalusia de Cunit al Baix Penedès, Gràcia Flamenca, Danza Flor de Azahar, Escola Dansa de Calafell Diana i grups de ball i castanyoles d'Alma Rociera amb el professor Sebastián Cano, El Taranto. L'entrada és gratuïta, no us ho perdeu. Recordeu, serà aquest dissabte, dia 30 de maig, a partir de 6:15, al Teatre Joan Colet de Calafell, Festival Final de Cors, Vicente Vicaria, d'Alma Rociera. I aquest diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, Festa de la Bicicleta. A partir de les 10 hi haurà la concentració dels participants. Amb sortida a les 11 hi haurà un recorregut no competitiu fins al Port de Segur de Calafell amb tornada. Seran en total 10 quilòmetres. Hi haurà avituallament i motxilla de regal per tots els participants, trofeu per la bici més original i també pels participants de més edat. També hi haurà un sorteig de regals per la compra de tiquets a preu de 2 euros. Inscripcions gratuïtes. Ja s'han tancat aquest període, d'inscripcions, però també podeu participar d'aquesta Festa de la Bicicleta aquest diumenge, dia 31. No us ho perdeu. Bé, hi haurà, doncs, aquesta exposició amb bicicletes de totes les èpoques. Hi haurà la 6ª exposició de bicicletes clàssiques per celebrar aquesta festa, aquest Dia de la Bicicleta a Calafell. I recordeu que aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és l'habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement del guiatge. I recordeu que els calafellencs, calafellenques, tenim entrada gratuïta al Patrimoni Històric de Calafell. Es recomana fer reserva prèvia. 977-69-46-83, 977-69-46-83, o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Aquest diumenge, visita guiada al Castell de la Santa Creu a partir de les 11 del matí. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. T'espero, la vida. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Doncs 10 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026. Marxem fins la 1 amb música a la 1, la millor selecció musical de cançons en la nostra llengua, en català. I avui per mi és com un divendres, ja que durant aquests dies, durant uns 10 dies, estaré fora, us deixo aquests dies, me'n vaig a vacances i us deixo amb la companyia dels meus companys, la Roser Ribas, la Mireia Romaguera, el David Murillo, que estaran al capdavant del Calafell Matí durant tota la setmana vinent i també demà divendres. Nosaltres ens retrobem, si tot va bé, esperem que sí, el dilluns dia 8 de juny, aquí per continuar acompanyant-vos en els matins de Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. I marxem amb música, marxem fins la 1 amb una selecció musical per apropar-vos a la 1 del migdia. Gràcies, com sempre, per la confiança. Salutacions del Ferran Boquer, que vagi molt bé.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 28 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. Avui a l'informatiu de Calafell en parlarem d'aquesta notícia i el municipi, recordem que va ser seleccionat com un dels 20 pobles beneficiaris d'aquest pla de barris amb una

0: El llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per a l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Restitució de documents històrics de l'Ajuntament de Cunit que estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar a les subvencions que atorga la Diputació Tarragonina. Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% al 2025 i han arribat al seu màxim històric. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com recordaran, el municipi de Calafell ha estat seleccionat com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris. Gràcies a aquesta convocatòria, Calafell rebrà una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bulavà, un àmbit que arrossega dèficits urbanístics i socials estructurals. El projecte, valorat en 20 milions d'euros i previst per als pròxims 5 anys, serà finançat conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. Així ho explica Miguel Corral, director dels serveis territorials a la Vegueria del Penedès.
3: Bueno, és un projecte per regenerar ciutat. Hi ha hagut moltes sol·licituds per part de molts municipis arreu de Catalunya i en aquesta primera convocatòria, que hi haurà 5 més, s'han seleccionat 20 ajuntaments, entre els que està Calafell. Hi ha una aportació de finançament per treballar en tres àmbits concrets per regenerar el barri, que serien, en principi, la transformació física de la ciutat, la transició ecològica i accions sociocomunitàries.
0: De fet, s'ha format una comissió tècnica al nucli del poble de Calafell amb dos calafellencs. És la Carme Palau i el Rafael Soler.
4: Formar part d'aquesta comissió, no? Sí. La veritat em va fer il·lusió perquè porto 54 anys vivint allà, que esclar, tal com és ara, com era, que era, hi havia quatre cases i ara el nostre barri és un dels més poblats de Calafell, no? I no, vaig pensar, per què no?
5: Bé, aleshores, nosaltres, com tots que som convilatans que vivim en aquesta zona, doncs crec que si podem aportar alguna idea, alguna sugerència i això, doncs benvinguda sigui, i bé, la idea és bona que t'hagi convidat, també estaria bé que també s'ampliés, la comissió s'ampliés amb més gent, i aleshores, doncs, pel que hem vist fins ara i que tots hem treballat, doncs el projecte és molt il·lusionant, per part de tots, per part de tot el que aporta la Generalitat i de tantes les idees que porto aquí per tot l'Ajuntament. Esperem, doncs, que seguint els seus timings, doncs, es pugui realitzar amb un temps correcte.
0: Les

0: actuacions se centraran principalment en la millora de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges, tenint en compte que el 61% dels edificis del barri són anteriors al 1980 i que el 90% dels immobles de més de dues plantes no disposen d'ascensor, una situació que genera importants dificultats de mobilitat. La intervenció no es limitarà únicament a Cal Bulava, sinó que també inclourà dues zones adjacents, part del nucli antic i el barri del Sindicat. Amb aquesta actuació, el consistori vol culminar la renovació del nucli històric del poble de Calafell, iniciada amb l'anterior pla de barris, donant continuïtat a un procés de transformació urbana i social que busca revitalitzar aquesta zona del municipi de Calafell. Entre les actuacions previstes, destaquen la creació de nous espais verds i equipaments, la pacificació d'una desena de carrers per afavorir una mobilitat més amable i segura, la posada en marxa de programes socials, culturals i d'integració comunitària, la creació de l'escola de música. L'objectiu és convertir Cal Bulava en un barri més accessible, cohesionat i amb una qualitat de vida millor per als habitants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema, parlem de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bulava, precisament. Es celebrarà el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda als Jardins de Cal Bulava. Serà la cloenda de cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès. Una bona ocasió per compartir una estona agradable, acomiadar el curs i gaudir en comunitat. Recordem que serà als Jardins de Cal Bulava.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I es posa en marxa una nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure on els joves hauran de recórrer la Ciutadella resolent proves rituals i desxifrant els fragments d'un mapa sagrat. La informació és clau. Serà aquest 5 de juny a les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És una activitat gratuïta. Està recomanat a partir de 12 anys i les places són limitades a un màxim de 25 participants. Els adults acompanyants també han de formalitzar la inscripció i participar. Us podeu inscriure al web joventut.calafell.cat o presencialment al SAC o bé al Casal Jove de Calafell. Recordem que les places són limitades per participar en aquesta nova edició de Misteris de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Sota el títol Com reduir costos energètics i millorar la competitivitat de la teva empresa, els experts de l'Oficina de Transició Energètica explicaran com optimitzar el consum d'energia i accedir a finançament públic. Durant la xerrada es detallaran els processos d'assessorament tècnic i la gestió de subvencions amb certificats d'estalvi energètic. S'analitzaran casos pràctics. Aquesta iniciativa és possible gràcies al suport de l'Institut Català de l'Energia de la Generalitat, que subvenciona aquests serveis gratuïts perquè cap empresa es quedi enrere en la transició cap a un model més eficient i rendible. Es celebrarà, de fet, a la gestora de gremis, ubicada al carrer Orient del Vendrell, el 17 de juny, a les 6 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada a una app de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillarament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885. Dos documents de gran valor històric i cultural. El marc març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'app aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit. D'aquesta manera es contribueix a la conservació i la difusió del patrimoni documental local. L'alcalde cunitenc destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca. Ha agraït la col·laboració de totes les administracions implicades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El crim masclista de Calafell arribarà a judici amb una petició de 22 anys de presó per a l'acusat. La Fiscalia de Tarragona sosté que l'home va matar la seva parella sentimental al domicili on havien conviscut. Va amagar el cos al maleter d'un cotxe i va iniciar un trajecte que el va portar fins a Castelló abans d'acabar entregant-se als Mossos d'Esquadra. El cas serà jutjat per un tribunal popular a la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona. El Ministeri Públic acusa l'home d'un delicte d'assassinat en entendre que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se. Afegeix l'agreujant de menyspreu de gènere. També aplica l'atenuant de confessió, ja que l'acusat va acabar reconeixent els fets davant d'una patrulla policial. Segons l'escrit de Fiscalia recollit pel Diari de Tarragona, l'acusat de 44 anys i amb antecedents penals mantenia una relació amb la víctima des de feia 4 anys. Durant els últims mesos havien viscut junts en una casa a Vall de Mar, en una urbanització de Calafell, però la dona havia posat fi a la relació una setmana abans del crim. El Ministeri Públic descriu una relació en què l'home hauria exercit actituds de control sobre la víctima. En diverses ocasions, segons l'acusació, li hauria arribat a dir que si no era per ell no seria res per a ningú. El divendres sant de l'any passat, tots dos van coincidir de nou al domicili. La Fiscalia situa l'inici de l'agressió poc després de les 10 del matí, arran d'una discussió. L'home l'hauria colpejat violentament. La víctima va morir a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de la mort, l'home hauria intentat ocultar el que havia passat. La Fiscalia afirma que va accedir al garatge des de l'interior de la casa i la va portar fins a l'aparcament i la va introduir al maleter. Abans de marxar, l'acusat s'hauria canviat de roba i hauria cobert el cadàver amb un matalàs. Després de sortir de Calafell, l'home hauria circulat sense destí clar per la C-32 abans de tornar cap al Vendrell i incorporar-se a l'AP-7 en direcció a Castelló. Segons la Fiscalia, doncs, relativament va aturar-se en un supermercat per comprar guants de làtex i lleixiu. El Ministeri Públic interpreta que aquests productes havien de servir per netejar les restes de sang de l'habitatge. El gir definitiu va arribar a l'AP-7 al terme de Constantí. Quan circulava entre sortida de la Canonja i Tarragona, l'home va veure una patrulla dels Mossos d'Esquadra que donava suport a una grua per retirar un vehicle. En aquell moment va aturar el cotxe, es va adreçar als agents i, segons recull l'escrit de l'acusació, es va entregar. Penes i indemnitzacions. A més dels 22 anys de presó, la Fiscalia reclama 7 anys de llibertat vigilada. També demana que l'acusat no pugui acostar-se ni comunicar-se durant 22 anys amb la mare i els 3 fills de la víctima, amb una distància mínima d'un quilòmetre. Pel que fa a la responsabilitat civil, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 200.000 euros per als fills majors d'edat de la dona i de 300.000 euros per la filla menor. L'escrit també recull que l'acusat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu i un trastorn greu de personalitat. Tot i això, la Fiscalia sosté que en el moment del crim conservava intactes les seves capacitats per entendre els fets i actuar segons la comprensió.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: I els Mossos d'Esquadra de la DIC, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal que actuava sota una altra trama empresarial dedicada a la venda de productes de Grow Shop, però que en realitat subministrava de manera coordinada el material necessari per a la instal·lació i el manteniment de plantacions de marihuana a gran escala. L'entramat investigat, a més, aplicava mesures per dificultar la traçabilitat dels productes, així com mecanismes de blanqueig de capitals per introduir els beneficis al sistema financer legal. Com a resultat de l'explotació policial, s'han dut a terme entrades i escorcolls en 13 domicilis i naus industrials, 12 de les quals a la demarcació de Tarragona, a Tarragona Ciutat, Torredembarra, Salou i Perafort, i també a Granada. 4 homes han quedat detinguts i 2 més van quedar com a investigats per aquests fets. Escoltem les declaracions de Marc Bayon, sotinspector de Tarragona dels Mossos d'Esquadra.
2: I donem un especial valor a aquesta operació perquè, com tots saben, estem presentant una desarticulació d'una organització criminal destinada al blanqueig, al narcotràfic i a l'organització criminal en la qual no hem intervingut substàncies. Aquí el que hem accedit, mitjançant tot el treball que durant aquests mesos s'ha fet conjuntament amb la Guàrdia Civil d'intel·ligència, de traçabilitat, de saber l'origen d'on aquestes organitzacions s'habituallaven i quina era la sortida d'aquest capital, que al final és el que els dona el poder en una societat econòmica i capitalista com la nostra de poder corrompre els negocis, d'escalar en aquesta estructura superior i de fer que el que avui en dia presentem és l'atac sobre un node de distribució.
0: El sergent dels Mossos d'Esquadra, Xavier Tenorio, de la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona, la DIC, ha parlat dels productes que subministrava l'entramat criminal.
3: Fertilitzant i tot líquid per al creixement de les plantes, focus, filtres, aires acondicionats, tot és per augmentar l'estructura de les plantacions de marihuana.
0: Gràcies a aquesta operació s'ha posat al descobert que les empreses investigades no només comercialitzaven productes aïllats, sinó que oferien un servei integral subministrant tots els elements necessaris per a la instal·lació completa dels cultius de marihuana.
1: L'informatiu.
0: Més notícies ara de la plana general. Les donacions de vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% el 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya. Les notaries catalanes van autoritzar més de 22.900 donacions l'any passat, davant les 18.800 del 2024. La tendència a l'alça s'ha mantingut aquest inici d'any. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge, cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. A aquestes operacions, al comptat, més enllà del sector de la població amb poder adquisitiu o als estrangers, s'hi han afegit ara els progenitors que fan donacions de diners o d'un immoble familiar. Al marge d'això, la constitució d'hipoteques continua augmentant i l'any passat se'n van fer un 16% més que l'any anterior.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona, l'informatiu.
0: Amb l'objectiu d'impulsar els productes agroalimentaris i artesans de qualitat a la demarcació de Tarragona i reforçar la imatge turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació Tarragonina atorga ajuts per un import d'un 1 milió d'euros, el doble que l'any anterior. Han de servir per promoure diverses accions de difusió d'aquests productes. Poden optar les subvencions tant als ens de dret públic, ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals, com les seves entitats dependents, organismes autònoms i empreses públiques, altres ens de dret públic com cambres de comerç de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. També hi poden optar entitats privades sense ànim de lucre i consells reguladors. En concret, els ajuts es podran destinar a fires, mostres i mercats, jornades, tastos, tallers i diades gastronòmiques, també accions de promoció i comunicació online. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 30 de juny. D'altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona també ha convocat les subvencions per a programes concrets i activitats de màrqueting i gestió de destinacions dels ens locals a la demarcació de Tarragona, dirigides a patronats i oficines de turisme municipals i comarcals i a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
4: als esports.
0: El bloc esportiu amb la Roser Ribas.
5: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb servei de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a les taules elèctriques, com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explica com va néixer aquest projecte i, més concretament, quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports.
6: Maru no Water Sports nació, digamos, una improvisación. Nosotros llegamos aquí en el año 2020 de vacaciones y nos gustó este lugar, que era muy familiar, muy atractivo, la costa mediterránea, Costa Dorada. Y nos enamoramos de ese lugar. Y aparte nos gustó la gente, la comida y todo eso. Y de ahí nació, digamos, la idea de dar una oportunidad para tener alquiler de embarcaciones. Y con eso comenzamos en el año 2021. Ofrecemos diferentes servicios de alquiler de embarcaciones, que tenemos embarcaciones con y sin titulación náutica. Sin titulación náutica es permitido hasta este año, octubre, ya que la nueva ley exige tener para cualquier alquiler náutico, sean embarcaciones, motos de agua, una licencia náutica. Contamos con 3 embarcaciones que son sin licencia, que son alrededor de, bueno, entre 5 y 6 personas pueden abordar. Después contamos con una embarcación que es con licencia, es una embarcación igual motorizada con 100 caballos de fuerza, tiene capacidad para 6 personas, y contamos también para esta temporada con un yate de lujo que es aproximadamente para 10 personas, que se les da todos los servicios a bordo y no se tiene que preocupar de nada porque ya lleva un patrón. Y eso es lo que, aparte de eso, tenemos otros servicios acuáticos que nosotros también implementamos en el PAC, que son sea scooters. Después tenemos una tabla que es sumergible, que la puedes llevar en el mar.
5: El Conrad ha incorporat les últimes tendències a Maru Water Sports.
6: Nosotros innovamos siempre, estamos a la alerta de lo que en otros lugares, no solamente en España, sino mundialmente, vemos cuáles son las nuevas innovaciones acuáticas. Y esta temporada nosotros hemos traído ahora un sea scooter, que es, digamos, para sumergirse debajo del agua, tiene una potencia de 600 kW, que es, digamos, para niños de 10 a 12 años, y después contamos con una tabla que es un tanner, que es como una tabla que también te puedes deslizar sobre el mar o bajar a más o menos unos 5 o 6 metros y explorar debajo del agua todo lo que se pueda ver en el agua, ¿no?
5: La seguretat és clau en aquest tipus d'activitats i Water Sports segueix un protocol molt clar. Ens ho explica el Conrad.
6: La parte de seguridad, primeramente, que cuando el cliente se anima o nos llama o nos pregunta, nosotros tenemos todo el sistema organizado por nuestra página web. El cliente puede ingresar directamente a la página web, puede leer las condiciones del contrato, registrarse, elegir el día y la hora de la salida, y se le dice al cliente de estar una media hora antes. Se le manda un mensaje de texto o un WhatsApp, el cliente llega aquí a la oficina que tenemos acá, al módulo, y se le hace un contrato náutico que te exige la ley para poder llevar embarcaciones de cualquier tipo en España. Una vez que se tiene ya todo lo que es el papeleo, se va con el cliente directamente a la barca, se le explica exactamente dónde se encuentra la parte de seguridad de la embarcación, de todo lo que exige la ley, que son extinguidor, bengalos, chalecos salvavidas, cómo llevar una embarcación directamente aquí en el puerto, cómo navegar afuera, que hay que tener precaución y mirar siempre, estar alerta. Y bueno, se le explica exactamente un briefing de unos 20 a media hora y se les dice cualquier problema. Las barcas, aparte de eso, llevan un GPS localización.
5: Maru Water Sports es una empresa respetuosa con el medio ambiente.
6: Todas las embarcaciones que nosotros tenemos son, digamos, a punto de la ley, que son llevadas ecológicamente. Entonces, trabajamos muy correctamente dándole el mantenimiento correcto a las embarcaciones para que no afecte ni haya ninguna contaminación en el medio ambiente. Cuidamos muchísimo este tipo de cosas.
5: Pròximament us oferirem el reportatge en vídeo de Maru Water Sports al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
5: Ara parlem de llibres, i és que demà divendres el medallista olímpic José Manuel Abascal presentarà el llibre Del Pas a Los Ángeles, una obra biogràfica d'Edicions Balnera, escrita per Julio Ruiz i Jesús Herrán. La presentació tindrà lloc al Centre Esportiu Vilarenc Aqua, amb la presència dels escriptors, l'Anabel Morales, de Vilarenc Aqua, i l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Serà, com dèiem, demà divendres a 8:15 de la tarda. El llibre ofereix el retrat més complet de José Manuel Abascal, un atleta la grandesa del qual es va construir amb humilitat, disciplina i constància. Consta de tres parts ben diferenciades. La primera i la tercera se centren fonamentalment en les dades biogràfiques de José Manuel Abascal. La segona ho fa a la seva faceta esportiva, encara que amanida amb vivències personals perquè no resulti una simple relació de proves, temps i marques. La part final recull 14 pàgines amb més de 60 fotografies, seleccionades per Abascal com a àlbum d'instants. Recordem el que ens deia l'atleta als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Jesús Herrán, que es el editor de Balnera, de Ediciones Balnera, pues desde hace ya 2 o 3 años me viene insistiendo en que quería escribir un libro de mi biografía, de mis historias, de mis anécdotas y de mis vivencias personales en el mundo del deporte y también personales. Y bueno, yo le decía, hombre, ahora no tengo tiempo, siempre lo iba dejando, no. Bueno, yo tampoco es que tuviera muchas ganas, porque no, pero el hombre ha insistido, ha sido un hombre muy contumaz en perseguirme, joder, que yo creo que tu historia va a tener tirón, que yo creo que le puede gustar a mucha gente, que puedes hacer también mucho bien a gente que del deporte. Bueno, total, que insistió tanto durante tanto tiempo que al final, ya por agotamiento, decidimos lanzarnos.
5: Serà una magnífica oportunitat per escoltar de primera mà les vivències d'un esportista d'èlit, compartir una estona agradable en un bon entorn i gaudir d'un acte cultural obert a tothom. Com dèiem, demà divendres 29 de maig a 8:15 de la tarda als jardins de Vilarenc Aqua del Centre Esportiu, amb l'entrada lliure. L'accés a l'esdeveniment es realitzarà per la porta de fusta del jardí.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'informatiu. Adéu-siau.
7: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
8: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Yolanda Segura.
9: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
10: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
7: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
10: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes. Al Maresme, talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat Ustec a la comarca, Ana Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
11: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
7: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
8: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
7: Madrid, Paula Brujats.
12: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
13: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué son?
14: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
8: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa dos anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfer i adverteix.
15: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no l'aconseguiràs.
7: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la Caixa B del PP.
8: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
7: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
16: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
17: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
7: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del Papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
19: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
7: I atenció a aquesta notícia, perquè és de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
8: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
7: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
7: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
20: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalasser. Sentirem al Catalunya Mig i el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, ha d'anunciar el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
7: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
7: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
7: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
3: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podríem fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'observatori Fabra, amb dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i de moment el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
7: Gràcies, Francesc. Bon dia.
3: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les 2 i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyete.
23: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
24: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
23: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
23: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
7: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
27: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
26: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
0: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
26: La manifestació...
7: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
12: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure, recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
1: No, supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
12: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
4: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Semper, portaveu del PP.
5: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
12: I Feijó, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
7: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
8: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
9: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
10: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, a sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
8: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos, un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
11: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
8: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
13: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
8: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
7: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
23: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
14: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
23: Ja en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
15: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
23: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
7: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
17: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
16: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
18: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
16: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sinó ha parlat l'exministre per negar-los.
18: Mal podia jo conocer ja detalls com els que presumptament aquí se dice.
19: No lo reconoce, por tanto.
18: No, claro que no.
19: De acuerdo.
16: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
7: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem a Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
7: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
28: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
7: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
28: En principi el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
7: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serralada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
28: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
7: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
28: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
7: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per seguretat?
28: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
7: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot, a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
28: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació, com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi, de moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
7: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del FECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
28: Gràcies a vosaltres.
7: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
2: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
3: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
2: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
7: Falten 4 minuts per arribar a 2:15, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
0: Catalunya migdia.
19: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
20: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
22: Ostres.
21: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
24: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
25: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
26: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
25: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
26: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
27: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
29: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
27: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
29: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
30: Catalunya migdia.
7: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
31: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
32: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
31: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació.
33: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
31: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
7: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
34: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de
7: les poques oportunitats per veure el Pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
7: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa. La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin.

0: Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La Comissió diu que és proporcional i recorda que TMU té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
1: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
2: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
3: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
4: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
2: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
1: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
5: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAU, és a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
6: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
5: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
1: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
7: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans. Un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
8: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. El que passa, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale, hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada, sí, la veritat és que sí.
7: Sospita

0: que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
1: Passen 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: 300 grams de paraules,
6: mig litre d'actitud,
5: una cullerada de silenci,
6: dos reflexos de llum,
5: 5 quilos de cadira
6: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
5: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
7: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
8: Contes, novel·les, poemes, cançons...
7: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
9: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
1: Passant 8 minuts a 2:15.
10: El monestir de Pedralba.
1: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
11: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
12: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
13: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
11: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
1: I ara, música.
14: Vull veure't riure.
1: Aquest que sentim, que és el Fred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella d'Am per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
9: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Amb els fitxatges del Barça, que escolta'm, estan on fire, eh?
15: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 2:45 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat, com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adéu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pasqual, el tècnic de l'equip de bàsquet que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massip, al marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res, volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària, el meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem, doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut, doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pasqual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava, doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pasqual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats, i per afrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest, promès, aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pasqual, com a mínim ha explicat, ha dit les seves explicacions de per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores, i també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas, muchas emociones. Llevo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Real Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadors del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta, i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes de infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual pensem que hi ha hagut moltes errades, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte, i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: Ara aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures, com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si es continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió en Ngonge, que va arribar al gener i després d'un renovació rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
14: Esclat. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3cat.
22: Som 3cat.

0: abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Ahora mismo lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League, una conferència que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserraia.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Ja es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johan Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gresenques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: Nos estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, a la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports, el Tot Costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena, és el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim, agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aloha Nui Loa.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. El límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta frase.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generació. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 28 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. Avui a l'informatiu de Calafell en parlarem d'aquesta notícia i el municipi, recordem que va ser seleccionat com un dels 20 pobles beneficiaris d'aquest pla de barris amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà. En parlem ara mateix, abans altres notícies del dia. Primer de tot les resumim en titulars.

0: Festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà tindrà lloc el dimarts 2 de juny als Jardins. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per a l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Restitució de documents històrics de l'Ajuntament de Cunit que estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar a les subvencions que atorga la Diputació Tarragonina. Les donacions en vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% al 2025 i han arribat al seu màxim històric. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com recordaran, el municipi de Calafell ha estat seleccionat com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris. Gràcies a aquesta convocatòria, Calafell rebrà una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, un àmbit que arrossega dèficits urbanístics i socials estructurals. El projecte, valorat en 20 milions d'euros i previst per als pròxims 5 anys, serà finançat conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament. Així ho explica Miguel Corral, director del Servei

0: lògica i accions sociocomunitàries.
1: De fet, s'ha format una comissió tècnica al nucli del poble de Calafell amb dos calafellencs. És la Carme Palau i el Rafel Soler.
2: Forma part d'aquesta comissió, no? Sí. La veritat em va fer il·lusió perquè porto 54 anys vivint allà, que esclar, tal com és ara, com era, que era, hi havia quatre cases i ara el nostre barri és un dels més poblats de Calafell, no? I no, vaig pensar, per què no?
3: Bé, aleshores, nosaltres, com que som convilatans que vivim en aquesta zona, doncs crec que si podem aportar alguna idea, alguna sugerència i això, doncs benvinguda sigui, i bé, la idea és bona que t'hagi convidat. També estaria bé que també s'ampliés, la comissió s'ampliés a més gent, i aleshores, doncs, pel que hem vist fins ara i que tots hem treballat, doncs el projecte és molt il·lusionant per part de tots, per part de tot el que aporta la Generalitat i de tantes les idees que aporta l'Ajuntament. Esperem, doncs, que seguint els seus timings, doncs, es pugui realitzar amb un temps correcte.
1: Les actuacions se centraran principalment en la millora de les condicions d'habitabilitat i accessibilitat dels habitatges, tenint en compte que el 61% dels edificis del barri són anteriors al 1980 i que el 90% dels immobles de més de dues plantes no disposen d'ascensor, una situació que genera importants dificultats de mobilitat. La intervenció no es limitarà únicament a Cal Bulava, sinó que també inclourà dues zones adjacents, part del nucli antic i el barri del Sindicat. Amb aquesta actuació, el consistori vol culminar la renovació del nucli històric del poble de Calafell, iniciada amb l'anterior pla de barris, donant continuïtat a un procés de transformació urbana i social que busca revitalitzar aquesta zona del municipi de Calafell. Entre les actuacions previstes, destaquen la creació de nous espais verds i equipaments, la pacificació d'una desena de carrers per afavorir una mobilitat més amable i segura, la posada en marxa de programes socials, culturals i d'integració comunitària, la creació de l'escola de música. L'objectiu és convertir Cal Bulava en un barri més accessible, cohesionat i amb una qualitat de vida millor per als habitants.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Canviem de tema, parlem de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bulava, precisament. Es celebrarà el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda als jardins de Cal Bulava. Serà la cloenda de cursos de confecció, patchwork, brodat, pintura, dibuix i anglès. Una bona ocasió per compartir una estona agradable, acomiadar el curs i gaudir en comunitat. Recordem que serà als jardins de Cal Bulava.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I es posa en marxa una nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure on els joves hauran de recórrer la Ciutadella resolent proves rituals i desxifrant els fragments d'un mapa sagrat. La informació és clau. Serà aquest 5 de juny a les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És una activitat gratuïta. Està recomanat a partir de 12 anys i les places són limitades a un màxim de 25 participants. Els adults acompanyants també han de formalitzar la inscripció i participar. Us podeu inscriure al web joventut.calafell.cat o presencialment al SAC o bé al Casal Jove de Calafell. Recordem que les places són limitades per participar en aquesta nova edició de Misteris de Calafell.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. Sota el títol Com reduir costos energètics i millorar la competitivitat de la teva empresa, els experts de l'Oficina de Transició Energètica explicaran com optimitzar el consum d'energia i accedir a finançament públic. Durant la xerrada es detallaran els processos d'assessorament tècnic i la gestió de subvencions amb certificats d'estalvi energètic. S'analitzaran casos pràctics Amics. Aquesta iniciativa és possible gràcies al suport de l'Institut Català de l'Energia.

0: la Generalitat, que subvenciona aquests serveis gratuïts, perquè cap empresa es quedi enrere en la transició cap a un model més eficient i rendible. Es celebrarà, de fet, a la gestora de gremis, ubicada al carrer Orient del Vendrell, el 17 de juny, a les 6 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada a una app de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillarament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885. Dos documents de gran valor històric i cultural. El març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport del Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'app aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit. D'aquesta manera es contribueix a la conservació i la difusió del patrimoni documental local. L'alcalde cunitenc destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca. Ha agraït la col·laboració de totes les administracions implicades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: El crim masclista de Calafell arribarà a judici amb una petició de 22 anys de presó per a l'acusat. La Fiscalia de Tarragona sosté que l'home va matar la seva parella sentimental al domicili on havien conviscut. Va amagar el cos al maleter d'un cotxe i va iniciar un trajecte que el va portar fins a Castelló abans d'acabar entregant-se als Mossos d'Esquadra. El cas serà jutjat per un tribunal popular a la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona. El Ministeri Públic acusa l'home d'un delicte d'assassinat en entendre que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se. Afegeix l'agreujant de menyspreu de gènere. També aplica l'atenuant de confessió, ja que l'acusat va acabar reconeixent els fets davant d'una patrulla policial. Segons l'escrit de Fiscalia recollit pel Diari de Tarragona, l'acusat de 44 anys i amb antecedents penals mantenia una relació amb la víctima des de feia 4 anys. Durant els últims mesos havien viscut junts en una casa a Vall de Mar, en una urbanització de Calafell, però la dona havia posat fi a la relació una setmana abans del crim. El Ministeri Públic descriu una relació en què l'home hauria exercit actituds de control sobre la víctima. En diverses ocasions, segons l'acusació, li hauria arribat a dir que si no era per ell no seria res per a ningú. El divendres sant de l'any passat, tots dos van coincidir de nou al domicili. La Fiscalia situa l'inici de l'agressió poc després de les 10 del matí, arran d'una discussió. L'home l'hauria colpejat violentament. La víctima va morir a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de la mort, l'home hauria intentat ocultar el que havia passat. La Fiscalia afirma que va accedir al garatge des de l'interior de la casa i la va portar fins a l'aparcament i la va introduir al maleter. Abans de marxar, l'acusat s'hauria canviat de roba i hauria cobert el cadàver amb un matalàs. Després de sortir de Calafell, l'home hauria circulat sense destí clar per la C-32 abans de tornar cap al Vendrell i incorporar-se a l'AP-7 en direcció a Castelló. Segons la Fiscalia, doncs, relativament va aturar-se en un supermercat per comprar guants de làtex i lleixiu. El Ministeri Públic interpreta que aquests productes havien de servir per netejar les restes de sang de l'habitatge. El gir definitiu va arribar a l'AP-7 al terme de Constantí, quan circulava entre sortida de la Canonja i Tarragona. L'home va veure una patrulla dels Mossos d'Esquadra que donava suport a una grua per retirar un vehicle. En aquell moment va aturar el cotxe, es va adreçar als agents i, segons recull l'escrit de l'acusació, es va entregar. Penes, indemnitzacions. A més dels 22 anys de presó, la Fiscalia reclama 7 anys de llibertat vigilada. També demana que l'acusat no pugui acostar-se ni comunicar-se durant 22 anys amb la mare i els 3 fills de la víctima, amb una distància mínima d'un quilòmetre. Pel que fa a la responsabilitat civil, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 200.000 euros per als fills majors d'edat de la dona i de 300.000 euros per la filla menor. L'escrit també recull que l'acusat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu i un trastorn greu de personalitat. Tot i això, la Fiscalia sosté que en el moment del crim conservava intactes les seves capacitats per entendre els fets i actuar segons la comprensió.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: I els Mossos d'Esquadra de la DIC, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal que actuava sota una altra trama empresarial dedicada a la venda de productes de Grow Shop, però que en realitat subministrava de manera coordinada el material necessari per la instal·lació i el manteniment de plantacions de marihuana a gran escala. L'entramat investigat, a més, aplicava mesures per dificultar la traçabilitat dels productes, així com mecanismes de blanqueig de capitals per introduir els beneficis al sistema financer legal. Com a resultat de l'explotació policial, s'han dut a terme entrades i escorcolls en 13 domicilis i naus industrials, 12 de les quals a la demarcació de Tarragona, a Tarragona Ciutat, Torredembarra, Salou i Perafort, i també a Granada. 4 homes han quedat detinguts i 2 més van quedar com a investigats per aquests fets. Escoltem les declaracions de Marc Bayon, sotinspector de Tarragona dels Mossos d'Esquadra.
2: I donem un especial valor a aquesta operació perquè, com tots saben, estem presentant una desarticulació d'una organització criminal destinada al blanqueig, al narcotràfic i a l'organització criminal en la qual no hem intervingut substàncies. Aquí el que hem accedit, mitjançant tot el treball que durant aquests mesos s'ha fet conjuntament amb la Guàrdia Civil d'intel·ligència, de traçabilitat, de saber l'origen d'on aquestes organitzacions s'habituallaven i quina era la sortida d'aquest capital, que al final és el que els dona el poder en una societat econòmica i capitalista com la nostra, de poder corrompre els negocis, d'escalar en aquesta estructura superior i de fer que el que avui en dia presentem és l'atac sobre un node de distribució.
0: El sergent dels Mossos d'Esquadra, Xavier Tenorio, de la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona, la DIC, ha parlat dels productes que subministrava l'entramat criminal.
3: Fertilitzant i tot líquid per al creixement de les plantes, focus, filtres, aires acondicionats, tot és per augmentar l'estructura de les plantacions de marihuana.
0: Gràcies a aquesta operació s'ha posat al descobert que les empreses investigades no només comercialitzaven productes aïllats, sinó que oferien un servei integral subministrant tots els elements necessaris per la instal·lació completa dels cultius de marihuana.
1: L'informatiu.
0: Més notícies ara de la plana general. Les donacions de vida de pares a fills s'han disparat a Catalunya un 22% el 2025 i han arribat al seu màxim històric, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya. Les notaries catalanes van autoritzar més de 22.900 donacions l'any passat davant les 18.800 del 2024. La tendència a l'alça s'ha mantingut a aquest inici d'any. El motiu és que davant l'escalada de preus de l'habitatge, cada cop més pares i mares han d'ajudar els seus fills i filles a comprar-se'n un. A aquestes operacions, al comtat, més enllà del sector de la població amb poder adquisitiu als estrangers, s'hi han afegit ara els progenitors que fan donacions de diners o d'un immoble familiar. Al marge d'això, la constitució d'hipoteques continua augmentant i l'any passat se'n van fer un 16% més que l'any anterior.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Amb l'objectiu d'impulsar els productes agroalimentaris i artesans de qualitat a la demarcació de Tarragona i reforçar la imatge turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, el Patronat de Turisme de la Diputació Tarragonina atorga ajuts per un import d'un 1 milió d'euros, el doble que l'any anterior. Han de servir per promoure diverses accions de difusió d'aquests productes. Poden optar les subvencions tant els ens de dret públic, ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals, com les seves entitats de independents, organismes autònoms i empreses públiques. Altres ens de dret públic, com cambres de comerç de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. També hi poden optar entitats privades sense ànim de lucre i consells reguladors. En concret, els ajuts es podran destinar a fires, mostres i mercats, jornades, tastos, tallers i diades gastronòmiques, també accions de promoció i comunicació online. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 30 de juny. D'altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona també ha convocat les subvencions per a programes concrets i activitats de màrqueting i gestió de destinacions dels ens locals a la demarcació de Tarragona, dirigides a patronats i oficines de turisme municipals i comarcals i a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: El bloc esportiu amb la Roser Ribas.
4: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb servei de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a les taules elèctriques, com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explica com va néixer aquest projecte i, més concretament, quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports.
5: Maru no Water Sports nació, digamos, una improvisación. Nosotros llegamos aquí en el año 2020 de vacaciones y nos gustó este lugar, que era muy familiar, muy atractivo, la costa mediterránea, Costa Dorada. Y nos enamoramos de ese lugar. Y aparte nos gustó la gente, la comida y todo eso. Y de ahí nació, digamos, la idea de dar una oportunidad para tener alquiler de embarcaciones. Y con eso comenzamos en el año 2021. Ofrecemos diferentes servicios de alquiler de embarcaciones, que tenemos embarcaciones con y sin titulación náutica. Sin titulación náutica es permitido hasta este año, octubre, ya que la nueva ley exige tener para cualquier alquiler náutico, sean embarcaciones, motos de agua, una licencia náutica. Contamos con 3 embarcaciones que son sin licencia, que son alrededor de, bueno, entre 5 y 6 personas pueden abordar. Después contamos con una embarcación que es con licencia, es una embarcación igual motorizada con 100 caballos de fuerza, tiene capacidad para 6 personas y contamos también para esta temporada con un yate de lujo que es aproximadamente para 10 personas, que se les da todos los servicios a bordo y no se tienen que preocupar de nada porque ya lleva un patrón. Y eso es lo que, aparte de eso, tenemos otros servicios acuáticos que nosotros también implementamos en el PAC, que son sea scooters, después tenemos una tabla que es sumergible, que la puedes llevar en el mar.
4: El Conrad ha incorporat les últimes tendències a Maru Water Sports.
5: Nosotros innovamos siempre, estamos a la alerta de lo que en otros lugares, no solamente en España, sino mundialmente, vemos cuáles son las nuevas innovaciones acuáticas. Y esta temporada nosotros hemos traído ahora un sea scooter, que es, digamos, para sumergirse debajo del agua, tiene una potencia de 600 kW, que es, digamos, para niños de 10 a 12 años, y después contamos con una tabla que es un tanner, que es como una tabla que también te puedes deslizar sobre el mar o bajar a más o menos unos 5 o 6 metros y explorar debajo del agua tot el que se pueda ver en el agua, no?
4: La seguretat és clau en aquest tipus d'activitats i Water Sports segueix un protocol molt clar. Ens ho explica el Conrad.
5: La parte de seguridad, primeramente que cuando el cliente se anima o nos llama o nos pregunta, nosotros tenemos todo el sistema organizado por nuestra página web. El cliente puede ingresar directamente a la página web, puede leer las condiciones del contrato, registrarse, elegir el día y la hora de la salida y se le dice al cliente de estar una media hora antes, se le manda un mensaje de texto o un WhatsApp, el cliente llega aquí a la oficina que tenemos acá, al módulo, y se le hace un contrato náutico que te exige la ley para poder llevar embarcaciones de cualquier tipo en España. Una vez que se tiene ya todo lo que es el papeleo, se va con el cliente directamente a la barca, se le explica exactamente dónde se encuentra la parte de seguridad de la embarcación, de todo lo que exige la ley, que son extinguidor, bengalos, chalecos salvavidas, cómo llevar una embarcación directamente aquí en el puerto, cómo navegar afuera, que hay que tener precaución y mirar siempre, estar alerta, y bueno, se le explica exactamente un briefing de unos 20 a media hora y se les dice cualquier problema. Las barcas, aparte de eso, llevan un GPS localización.
4: Maru Water Sports es una empresa respetuosa con el medio ambiente.
5: Todas las embarcaciones que nosotros tenemos son, digamos, a punto de la ley, que son llevadas ecológicamente. Entonces, trabajamos muy correctamente dándole el mantenimiento correcto a las embarcaciones para que no afecte ni haya ninguna contaminación en el medio ambiente. Cuidamos muchísimo este tipo de cosas.
4: Pròximament us oferirem el reportatge en vídeo de Maru Water Sports al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
4: Ara parlem de llibres, i és que demà divendres el medallista olímpic José Manuel Abascal presentarà el llibre Del Pas a Los Ángeles, una obra biogràfica d'Edicions Balnera, escrita per Julio Ruiz i Jesús Herrán. La presentació tindrà lloc al Centre Esportiu Vilarenc Aqua, amb la presència dels escriptors, l'Anabel Morales, de Vilarenc Aqua, i l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Serà, com dèiem, demà divendres a 8:15 de la tarda. El llibre ofereix el retrat més complet de José Manuel Abascal, un atleta la grandesa del qual es va construir amb humilitat, disciplina i constància. Consta de tres parts ben diferenciades. La primera i la tercera se centren fonamentalment en les dades biogràfiques de José Manuel Abascal. La segona ho fa a la seva faceta esportiva, encara que amanida amb vivències personals perquè no resulti una simple relació de proves, temps i marques. La part final recull 14 pàgines amb més de 60 fotografies, seleccionades per Abascal com a àlbum d'instants. Recordem el que ens deia l'atleta als micròfons de Calafell Ràdio.
6: Jesús Herrán, que es el editor de Balnera, de Ediciones Balnera, pues desde hace ya 2 o 3 años me viene insistiendo en que quería escribir un libro de mi biografía, de mis historias, de mis anécdotas y de mis vivencias personales en el mundo del deporte y también personales. Y bueno, yo le decía, hombre, ahora no tengo tiempo, siempre lo iba dejando, no. Bueno, yo tampoco es que tuviera muchas ganas, porque no, pero el hombre ha insistido, ha sido un hombre muy contumaz en perseguirme, joder, que yo creo que tu historia va a tener tirón, que yo creo que le puede gustar a mucha gente, que puedes hacer también mucho bien a gente que del deporte. Bueno, total, que insistió tanto durante tanto tiempo que al final, ya por agotamiento, decidimos lanzarnos.
4: Serà una magnífica oportunitat per escoltar de primera mà les vivències d'un esportista d'èlit, compartir una estona agradable en un bon entorn i gaudir d'un acte cultural obert a tothom. Com dèiem, demà divendres 29 de maig a 8:15 de la tarda als jardins de Vilarenc Aqua del Centre Esportiu, amb l'entrada lliure. L'accés a l'esdeveniment es realitzarà per la porta de fusta del jardí.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'informatiu. Adéu.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio. Llego.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amics de la clàssica. Avui continuem amb la vida i obra de Jean-Baptiste Pergolesi. Recordem en una pinzellada la seva curta trajectòria, ja que va morir als 26 anys. La seva primera obra va ser La conversió i mort de Sant Giulielmo al 1731. La seva primera òpera fou La Salustia, però va ser La serva padrona, una òpera bufa, la que li va donar el seu èxit al 1733. Aquesta se va programant habitualment en l'actualitat, així com el Stabat Mater. Al final, el 1734, presentà Adriano in Siria i el 1735 l'Olimpiade, que també va tenir bona acollida, però ja en un període amb problemes financers i de salut. Al moment del Stabat Mater, ja malalt de tuberculosi, es va retirar a un convent franciscà a Puzzoli, on va composar aquest Stabat Mater i on morí el 16 de març del 1736. Durant el període 1729-1736 va composar nombroses obres tant del gènere sacre com, sobretot, d'òpera bufa com La Salustia, Lo frate innamorato, Il prigioner superbo, La serva padrona, Adriano in Siria, Livietta e tracollo, Il Flaminio i l'Olimpiade. Ara, a continuació, us oferim El Miserere. Què és un miserere? És una peça sacra, normalment polifònica, que musicalitza el Salm 50 o 51 de la Bíblia. Tingues pietat de mi, o Déu. És una súplica penitencial d'arrepentiment, cantada per a la litúrgia catòlica, normalment a Setmana Santa. Aquest miserere de Pergolesi consta de 14 parts, amb la participació principal d'un cor, solistes i duets. Escoltem, doncs, aquesta obra de Pergolesi amb una durada aproximada de 40 minuts.

Bé, a continuació sentirem unes àries de les òperes de Pergolesi. En primer lloc, Tre giorni son che Nina. La lletra descriu la preocupació d'un amant per la seva estimada Nina, que fa dies que és al llit malalta. La cançó demana que els instruments sonin perquè no dormi més. Serà interpretat per Caruso. Tenim després la serva padrona, que conta les artimanyes de Serpina, una jove i astuta criada que se les arregla per casar-se amb el seu patró, el solter Umberto, i així convertir-se en la senyora de la casa. Sentirem, doncs, l'ària de Serpina. Després, Stizzozzo. I, en quart lloc, de l'Olimpiade serà Mentre dormi. Mentre dorms, Cupido entra dintre teu amb la imatge dels meus desitjos. I amb això donem per finalitzat aquest programa al voltant de la figura de Gian Battista Pergolesi. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, en aquest dijous, dia 28 de maig de 2026, quan comencem el programa magazín matinal Calafell Matí. Al llarg de 4 hores, com sempre, fins a arribar a la 1 en punt del migdia, compartirem espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música, i tot passarà aquí, com sempre, a l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, també, per connectar amb nosaltres amb la nostra proposta. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat per acompanyar-vos un dia més i la vostra banda sonora. Us informarem, us entretindrem i sempre esperem que estigueu a l'altre costat. Doncs vinga, engeguem com sempre després del sumari amb les dades del dia, les efemèrides, les celebracions d'aquest 28 de maig, aquest dijous. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i a partir de 9:45 del matí arribarà l'alcalde a la ràdio, amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els nostres micròfons, en els nostres estudis. Amb ell parlem sempre de l'actualitat del municipi, però també vosaltres ja sabeu. Sou els protagonistes amb les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques a partir de 9:45 i fins a les 10 del matí.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
1: 977-69-91-00 és el telèfon de Calafell Ràdio perquè marqueu aquest número, truqueu a la ràdio i parleu directament amb l'alcalde de Calafell. També disposeu d'un WhatsApp, missatges de text, notes de veu a través del 647-751-883.
0: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
1: Doncs esperem les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde de Calafell, l'alcalde de la ràdio, a partir de 9:45 i fins les 10 del matí. I seguirem acompanyant-vos fins la 1. A partir de les 10 us acompanyarem amb música fins a arribar al punt de 9:45 que arribarà el retrovisor. Parlarem d'esdeveniments, de fets, de personatges que han marcat i marquen la història del nostre municipi. Mirarem enrere el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A les 11 ens actualitzem amb el temps, la crònica en directe d'en Josep Miró i tot seguit amb el Ferran Martínez, és l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Arribarà una nova edició d'aquest espai de la policia local. Les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, seguiran repassant les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Les històries de la música a partir de 11:45. A les 12, Vida Saludable, amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem de la setmana sense fum, parlarem de tabaquisme. I en el tram final del programa, abans d'arribar a la 1, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb consells, amb bona música, i així seran les 4 hores del Calafell Matí d'aquest dijous. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dijous, dia 28 de maig de 2026. Avui es celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Es commemora aquesta jornada, aquesta celebració, una jornada que reivindica el dret de totes les dones a tenir accés a una salut digna, segura i de qualitat. També serveix per posar sobre la taula temes com la salut sexual, la maternitat, la salut mental o la prevenció de malalties encara massa invisibilitzades en molts llocs del món. També avui és el Dia Internacional del Joc. Jugar no és només cosa de criatures, el joc ajuda a aprendre, a relacionar-nos, a desenvolupar la creativitat. Especialistes en educació i salut recorden que jugar és essencial per al benestar emocional i social tant dels infants, però també dels adults. També avui és el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Aquesta jornada busca trencar tabús i conscienciar sobre la importància de garantir productes menstruals i d'educació per totes les persones menstruants. Encara avui, milions de nenes i de dones tenen dificultats per gestionar la menstruació en condicions dignes. Déu-n'hi-do, aquest 28 de maig ens porta moltes celebracions, perquè avui és el Dia Mundial de la Fam. Avui també es posa el focus en el Dia Mundial d'aquesta fam, que dèiem, Organitzacions internacionals alerten que centenars de milions de persones continuen patint inseguretat alimentària. La jornada vol recordar la necessitat de garantir alimentació suficient i saludable per tothom, especialment en contextos de guerra, pobresa o d'emergència climàtica. Avui també es commemora el Dia Mundial del Càncer de Sang per donar visibilitat a malalties com la leucèmia, el linfoma o el mieloma. La recerca mèdica ha avançat molt en els últims anys, però encara és clau fomentar la donació de mèdula òssia i de donar suport als pacients i a les seves famílies. Més celebracions. Doncs avui també es commemora el Dia Internacional de la Síndrome de Treacher-Collins. Una malaltia genètica poc freqüent que afecta el desenvolupament facial. La jornada busca sensibilitzar la societat, combatre l'estigma, també donar suport a les persones que conviuen amb aquest síndrome. I finalment, entre tantes commemoracions serioses, avui també hi ha un espai per una celebració més gastronòmica, el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Restaurants i amants del menjar ràpid aprofiten la data per retre homenatge a un dels plats més populars del món, que amb els anys ha evolucionat molt més enllà de la recepta clàssica, amb opcions gourmet, vegetarianes i veganes. Doncs déu-n'hi-do, aquest 28 de maig ens porta el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional del Joc, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Mundial de la Fam, Dia Mundial del Càncer de Sang, també el Dia Internacional de la Síndrome de Treacher-Collins, el Dia també Internacional de l'Hamburguesa. I el 28 de maig té efemèrides musicals.

Un 28 de maig del 1985 va néixer Colby Callat, cantant estatunidenca de pop, de soft rock, coneguda per cançons d'èxit internacional com Bubbly o Realize, amb un estil acústic i relaxat. Avui Colby Callat, que escoltem ara mateix, compleix 41 anys.

Seguim repassant les efemèrides musicals, també les dades del dia amb el guió del nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Avui també celebrem el naixement de Gladys Knight. Va néixer el 28 de maig del 1944. Legendària cantant de soul, d'R&B, ja ho direm bé, coneguda com The Empress of Soul, amb una llarga trajectòria tant en grup com en solitari. Avui Gladys Knight compleix 82 anys.

Més veus, més artistes que estan d'aniversari. Avui John Fogerty compleix anys, va néixer el 28 de maig, com avui, però del 1945. Cantant, guitarrista i líder de la Creedence Clearwater Revival, una de les bandes més importants del rock clàssic nord-americà. Avui, John Fogerty compleix 81 anys.

I avui també hem de felicitar a la Kylie Minogue. Va néixer el 28 de maig del 1968. La Kylie Minogue, australiana, una de les grans icones del pop internacional, va néixer un dia com avui, del 1968, a Melbourne, Austràlia. Primer es va fer famosa com a actriu, la recordareu a Neighbours, aquella sèrie mítica i legendària de 3CAT o de TV3. Però ben aviat es va fer el salt a la música, es va convertir en una de les estrelles mundials del moment, gràcies a versions com el The Locomotion, I Shall Be So Lucky, o aquesta que estem escoltant, que va arribar a principis dels anys 2000, Can't Get You Out of My Head. A més de 4 dècades al darrere, a les seves espatlles, 4 dècades de carrera, Kylie Minogue ha venut milions de discos arreu del món i és considerada la princesa del pop. A més, també ha estat molt admirada per la seva força personal després de superar en dues ocasions un càncer, convertint-se en un referent per a moltes persones. Avui la Kylie Minogue celebra, compleix, bufarà 58 espelmes. I escoltarem des del principi aquesta, Can't Get You Out of My Head, ho hem de dir de carrerilla, si no, no surt. Amb aquesta cançó dels començaments dels 2000, us diem el bon dia i bona hora.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Doncs amb la Kylie Minogue que hem arribat a un quart de 10 del matí. Bon dia.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, engegat el programa, anem com sempre a aquestes hores a la meteorologia, a la previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, enterrar la primera hora i marinades de xaboc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol, baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
1: Doncs paciència, amb aquestes temperatures altes, amb aquesta calor, que avui un dia més ens acompanyarà aquí a Calafell, al nostre territori. Déu-n'hi-do, ara mateix, a les 9 i 17 minuts, la temperatura ambient aquí, a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és ara mateix de 24 graus centígrads. Es diu ràpid ja, eh? Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Avui, poqueta informació, la que ens expliquen doncs, aquests diaris digitals. La primera de les notícies que us expliquem la trobem avui a diari de Tarragona.com a la secció Costa. En urbanisme, parlen de Calafell. Calafell projecta un pont sobre la via del tren entre el poblat ibèric i la platja. Estarà situat al costat d'una zona on està previst construir-hi un hotel de 5 estrelles, rehabilitar l'antiga discoteca Louis Vega i impulsar una nova promoció residencial. Calafell impulsa el que ha de convertir-se en un nou element singular d'urbanisme en el municipi i que, a més de formar part del nou paisatge urbà, ha de permetre potenciar dues zones d'interès turístic i econòmic. En el pròxim ple municipal, serà demà, està previst aprovar una partida pressupostària per encarregar la redacció del projecte de construcció d'un pont que connecti el poblat ibèric amb la zona del passeig marítim. Aquest pont serà per a vianants i evitarà les escales per eliminar barreres arquitectòniques. A més, haurà de tenir un disseny especialment singular, ja que haurà de baixar des de la cota de la Ciutadella Ibèrica fins al passeig marítim, passant per sobre de la via del tren i del carrer paral·lel al traçat ferroviari. A la banda de la platja, el pont arribaria o sortiria des d'un solar sense edificar de propietat municipal. De moment, només es reserva la partida per redactar el projecte, de manera que no es tracta d'una actuació immediata. Encara s'ha de definir com serà el disseny d'aquest nou pont, que, segons apunta el consistori, haurà de convertir en un element emblemàtic. Aquest passeig elevat sobre la via ha d'unir dues zones que l'equip de govern considera estratègiques: el passeig marítim i el poblat ibèric, situat al costat del que l'Ajuntament defineix com el futur nou centre de Calafell. I anem a la fura del Penedès.cat. Parlant del Vendrell, el Vendrell se suma a l'Associació per l'Impuls Metropolità de Tarragona. L'Ajuntament del Vendrell ha signat aquest dilluns, 25 de maig, un acord de col·laboració amb l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Aquesta és una agrupació de municipis que es va constituir el passat mes d'octubre amb l'objectiu de preparar el camí per crear l'àrea metropolitana de Tarragona, que s'ha de regir per una llei del Parlament. En el moment de la Constitució i després de constatar-se que no hi havia municipis municipis del Baix Penedès, des de l'Ajuntament del Vendrell, ja van transmetre la seva voluntat de sumar-se a la iniciativa. Això s'ha traduït en la signatura d'aquest acord de col·laboració que s'ha fet entre l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, i el president de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, i també l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz. Tot i que el Vendrell i el Baix Penedès formen part de la vegueria del Penedès, des del consistori recorden que es mantenen relacions, interessos i identitats compartides amb el Camp de Tarragona pel fet de trobar-se dins de la mateixa província. Alhora, comparteixen serveis i objectius estratègics en matèries de transport, energia i aigua, residus, turisme, educació superior o els serveis sanitaris, entre d'altres. Són les notícies de proximitat, poquetes avui, que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:21.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Abans d'una pausa, abans de consells publicitaris, anem pel pecat original. La cançó de Naina i Figaflà.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts i mig, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia. En titulars és l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
0: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Bolava de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral, és el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Bolavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, engeguem una nova edició de l'Alcalde de la Ràdio. Som a dijous i estem en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Moment d'obrir micròfons, però també línies telefòniques perquè truqueu aquí a la ràdio i pugueu parlar amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. La línia telefònica ja oberta, 977-69-9100, 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883, missatges de text i notes de veu amb les vostres preguntes i consultes per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mireia Romaguera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Començarem per WhatsApps que hem rebut en les últimes hores.
2: Doncs sí, diu, bon dia, alcalde. Ja fa temps que es va donar per acabar l'asfaltatge de la C31, però veig que el semàfor a l'alçada del Caprabo i de l'escola Vilamar encara no està instal·lat. Per quan estarà?
1: Hi havia un tema d'instal·lació elèctrica que s'ha de resoldre amb la companyia i això, quan parles amb Fixandesa, no tens dates. Llavors, esperem que ho puguin resoldre el més aviat possible, però és un tema que aquesta companyia és molt gran i a vegades costa trobar els interlocutors adequats.
2: Molt bé, més preguntes que ens han arribat per WhatsApp. Aquí hi ha un ciutadà que n'ha enviat dues. Fem primer la primera. Buenos días, Ramón. En la avenida España, justo cuando se pasa la plaza de España, tenemos agujeros, socavones, baches, un poquito de todo, y lo único que se ha hecho por ahora es poner un par de parches de asfalto, pero la verdad es que el tramo entre la plaza España y un poco más arriba de la calle Dinamarca está fatal. ¿Cuándo se va a empezar a asfaltar esta zona?
1: Bueno, precisament aquest tram, des d'allà on te diu el WhatsApp, des del pavelló fins a pràcticament l'alçada de l'Avinguda Alemanya, tot el que és l'Avinguda Espanya s'asfaltarà completament. Ara ja està adjudicat a tots els treballs i les obres i això, i primer començaran arreglant les voreres per poder després fer bé l'asfalt, i això, aquest tram s'arreglarà sencer, amb la qual uh-huh. És un tram doncs, que quedarà tot arreglat i ben acabat.
2: Y una otra pregunta que ha fet el mateix ciutadà en aquest WhatsApp, diu, ¿podría hacer, aunque fuera de forma resumida, una explicación del puente que se va a hacer desde la Ciutadella Ibérica a la playa y confirmar si la diferencia entre una zona residencial y una zona turística consiste precisamente en un enfoque económico y un polo de atracción para negocios? Porque al fin y al cabo creo que eso va a estar al lado del centro comercial de Masmel y le va a dar mucha vida. Pero claro, esto es una interpretación propia y me gustaría que pudiera desarrollar més el tema.
1: Bueno, tot el que és millorar la connectivitat entre una banda i l'altra de la via del tren és positiu, no? I hi han previstos diferents passos. Ara, per exemple, en farem un al carrer Rin. També està previst més endavant doncs, fer-ne dos més l'alçada doncs, precisament dels multicinemes i també del carrer del Carme, que també un cop acabem el carrer Rin doncs, ens posarem a treballar amb aquests dos, que són una mica més senzills de fer. I després hi ha el projecte històric, no?, que jo diria, que és el de la Ciutadella Ibèrica, que aquest, doncs ara hem decidit tirar-lo endavant, hem decidit també doncs ja fer el projecte. Demà, concretament, en el ple passa una modificació pressupostària on hi posem 108.000 euros per encarregar aquest projecte executiu. A més, volem que ho faci una primera espasa de l'arquitectura doncs, espanyola o catalana, i al principi doncs, també estem treballant amb això. I creiem doncs, que serà un pont en el que connectarà molt millor el que és el Poblat Ibèric amb el Passeig Marítim, que és per on passa la majoria de gent, farà que sigui més accessible, farà que sigui doncs, també un monument que es pugui visitar molt més i d'una manera millor. De fet, les queixes que tenim actualment doncs, són bàsicament pels accessos, perquè

0: caminant, i jo crec que això alhora doncs, permetrà també replantejar tota aquella zona, permetrà també doncs, millorar la permeabilitat de la gent de Masmel, de Bellamar, de Bellamel, amb la zona doncs, de la via del tren i poder doncs, anar molt més fàcilment cap a Calafell Platja, i alhora també la millora que s'està doncs, treballant amb tot el pont de Masmel, en el que ampliarem doncs, la capacitat amb carril bici, amb vianants, farem unes voreres més amples, i això s'està també treballant en l'organització de tota aquella zona, amb la qual jo crec que quedarà una permeabilitat molt bona. En aquella zona doncs, ja sabeu que també hi ha un projecte important de nivell d'instal·lar doncs, un hotel i un palau de congressos, en el que també s'està doncs, treballant aquest aspecte. I alhora també doncs, això el que farà és, bàsicament, doncs, aquesta gent que pugui venir a l'hotel, al palau de congressos, doncs, que puguin connectar-se també millor cap al port de Segur i cap a la zona comercial de Calafell Platja, doncs donarà una facilitat important amb tota aquesta gent que ens pugui visitar doncs, també per poder accedir a aquestes zones on poden doncs, sopar, dinar i poden doncs, gaudir de lo que és Calafell.
1: Clar, perquè fins ara queda allunyada la Ciutadella Ibèrica, és el que diu, només es pot entrar per la C31, és l'únic accés que té.
0: Sí, a més l'aparcament, que està doncs, en una zona doncs, així de terra, que està doncs, com abandonat i, bueno, doncs... jo crec que d'aquesta manera també el connectar-lo cap a la zona de la platja doncs, també facilites no? tota la zona d'aparcament que tens a la part de baix doncs, que sigui més fàcil d'accedir i bé, doncs, estem treballant també doncs, per encarregar aquest projecte i que puguem tirar-lo endavant el més aviat possible. Jo crec que aquest any serà un any doncs, de redacció d'aquest projecte, d'encarregarem doncs, ja dic, amb un estudi important d'arquitectura i que doncs, tindrem aquesta redacció per poder-lo executar en la propera legislatura.
1: I tenim un WhatsApp, un àudio que ens acaba d'arribar ara mateix en directe.
2: Doncs sí, sempre demanem missatges de text o notes de veu. És l'Eulàlia Garijo que ens envia aquest àudio. Anem a escoltar-la.
3: Buenos días. Solo agradecerle el vídeo que mandé la semana pasada y de tierra en el paseo y que ya se ha hecho la actuación. Muchas gracias.
2: Doncs queda clar, ja també en l'àudio de la setmana passada, doncs ara ja s'ha executat el que demanava.
0: Sí, bueno, és important que la gent vegi també que el que es truca i es pregunta i es demana doncs, també es vagi fent i crec que...
2: Demanen solucions, doncs
0: això... Estem al damunt, que això ens ho creiem, no? I que no venim només aquí a passar l'estona.
1: Molt bé, doncs tenim més whatsapps, alcalde. Diu, bon dia, m'agradaria preguntar si hi ha previsió de millorar la xarxa de clavegram del carrer Carles Barral, just al costat dels vostres estudis de Ràdio Nous. Es van fer clavegueres amb pou mort, fet que embassa la claveguera i és una gran font de males olors i sobretot de mosquits.
0: Ara amb el projecte del pont, d'aquest pont que hem comentat abans de la Ciutadella, també encarregarem el projecte del carrer Mercè Rodoreda, que és el carrer que arriba fins al passeig. Però més endavant la idea que hi ha és en tota aquella zona fer un projecte de renovació integral perquè és una zona en la que no tenim arbrat públic, per exemple. Les voreres són dels anys 80, no hi ha accessos no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda. Jo crec que cal una reforma important de tot aquell barri i també doncs, tirarem endavant aquesta reforma, però més endavant.
1: Més whatsapps que hem anat rebent al llarg d'aquesta setmana i també al matí d'avui. Diu, bon dia, quan hi ha intenció de reparar la sorra de Masmel Platja? Sabem que es va aturar l'aportació de sorra, però ha quedat una muntanya que treu molt espai de la platja i aquest passat cap de setmana es va notar molt.
0: Sí, doncs ara ja aviat ho farem perquè estem esperant doncs, que passi l'època temporal, sempre és a finals de maig, una mica quan tenim els últims temporals i doncs ara ja la setmana vinent que comença el juny doncs segurament ja començarem a moure la sorra, però estem esperant això, que acabi l'etapa de temporals de mar, que sembla doncs, que ja està reduint-se, no? Perquè ja ve
1: ens
0: el bon temps.
1: Ens arriba l'estiu abans.
0: Ja arriba l'estiu abans, doncs millor, no? Doncs ara ja podrem fer-ho i estem esperant això.
1: Un nou WhatsApp diu, hola, bon dia, alcalde. Volia fer-li una pregunta. Es fa alguna campanya perquè la gent reculli les caques de gossos i la policia local du accions sobre aquest tema?
0: S'han fet diverses campanyes i ara el que tenim és agents cívics. Això ja està posant-se en marxa. Crec recordar que eren 12, si no recordo malament. 12 persones doncs, que ja s'estan formant, que estan rebent ja la formació per poder sortir al carrer, també tindran unes tablets, tindran equipació, uniformitat, doncs també

0: per poder sortir al carrer, i ara en breu doncs, ja els començareu a veure, perquè doncs, ja dic que els tenim escollits, s'estan formant, i aviat doncs, trobarem agents pel carrer que bàsicament el que faran, entre moltes més coses, és això, no? Informar i intentar doncs, conscienciar la gent de que tots aquests excrements s'han de recollir, cada propietari doncs, s'ha de fer responsable d'aquells excrements del seu animal, del seu gos, i bé, per tant, doncs, això és una mica doncs, la campanya que tenim prevista fer ara, no? Amb agents cívics al carrer, fins ara hem fet campanyes informatives, campanyes basades en cartells, amb rètols i això, però ara...
1: Sembla que no n'hi ha prou.
0: No n'hi ha prou. Hem d'estar al damunt i, a més, també dir que s'estan sancionant, eh? També aquelles persones doncs, que la policia enxampa i que veiem doncs, que podem sancionar, doncs ho fem. I les persones que se salten la normativa, doncs que van amb el gos sense el morrió i aquestes coses, doncs, també s'està fent, amb la qual ja sé que no enganxem potser el 100% de la gent i seran molt pocs, però els que enxampem, doncs la veritat és que s'enduen una bona multa, una bona sanció, i alguns fins i tot doncs, després de recórrer i tot això encara continuen doncs, sent sancionats i amb sancions importants.
1: Molt bé, alcalde, doncs tenim més preguntes ara a través de les xarxes socials. Un ciutadà pregunta, ¿nuevo cap en la calle Loira? Espero que no sea en el terreno donde está el pipicán ahora. Tenemos solamente dos pipicans y los dos están en mal estado, mientras que hay perros que necesitan espacios adecuados.
0: Sí, però és cert, o sigui, és l'únic espai gran que tenim per poder fer un cap, segur platja, però tenim altres espais per fer pipicans i correcans. Tenim altres espais i és el que estem treballant. Ara hem aconseguit dos espais més petits, però sí que suficientment grans com per fer això. I també un d'ells fins i tot està tancat, amb el qual doncs, pràcticament no hi hem de fer inversió. I per això podem destinar doncs, aquest solar més gran, que és l'únic gran que tenim a Segur Platja, doncs, que puguem destinar-lo a fer un nou cap, perquè necessita un tamany més important.
1: Sobre aquests pipicans que teniu localitzats, on serien? Quins punts?
0: Bueno, ara actualment l'espai aquest s'està utilitzant de casetes de les obres de tot el barri, no? I quan estigui tot acabat, doncs ja és quan realitzarem tots aquests canvis d'espais i adequarem doncs, els nous espais. Són terrenys que hem aconseguit fa poc, amb sessions, i que ja són de l'Ajuntament i que volem doncs, acondicionar-los per poder fer això.
1: Molt bé, més preguntes. Sobre l'incident del passat cap de setmana al Passeig Marítim amb un ferit de bala, el Joan pregunta que si no hi pot haver més policia als nostres carrers.
0: Doncs mira, precisament la setmana passada ho vaig dir, no?, que s'estava treballant en un projecte integral de renovació de la policia local, d'organització diferent. Això és el que estem preparant. Avui, concretament, hi ha una última reunió, sembla, amb els sindicats per poder acordar doncs, aquesta nova estructura, i és el que s'està treballant. La idea nostra és implantar-lo doncs, ara ja al mes de juny, el 15 de juny, si pot ser, i si no, doncs serà a finals de juny. Però, en principi, doncs, és la idea que tenim i estem treballant, i el que volem precisament amb aquesta nova estructura és que hi hagi més presència al carrer, que hi hagi més policia de proximitat, que tinguem doncs, més els quadrants coberts d'una manera doncs, més satisfactòria, perquè hi ha hagut doncs, dies puntuals que a la nit doncs, hem tingut dificultats per les baixes i per tots els motius laborals doncs, de poder cobrir el servei. I això pues, doncs ens ha fet replantejar una mica tot, i és el que estem intentant, que aquest estiu doncs, tinguem ja una nova estructura policial.
1: Sobre aquest incident, el cas el porta els Mossos d'Esquadra, oi?
0: Aquest incident, sí, és una investigació que porta Mossos d'Esquadra, no puc informar de res perquè no tenim coneixement de la investigació, i en tot cas doncs, esperem que els Mossos facin la nota oportuna quan puguin, no?
1: Molt bé. Més preguntes. El Joaquim demana que la zona on es construirà aquest Palau de Congressos i Hotel, diu, per què no seria millor construir una universitat científica sobre tecnologia marítima, mediambiental i agrària?
0: Ja m'agradaria poder construir universitats a Calafell, però la realitat de les universitats doncs, és la que és. En principi, per població no tenim suficient població per acollir encara una universitat, però en un futur... Doncs si podem acollir, és el que estem treballant, intentar buscar terrenys, buscar espais. Estem treballant precisament terrenys doncs, en aquella zona propers, molt propers, possiblement podrien ser terrenys aptes per fer-hi una universitat, un centre universitari, I bé, doncs, estem intentant preveure que aquests espais que es puguin construir en el futur, doncs, deixar aquests llocs que no estiguin ocupats per xalets i per cases i que tinguem, doncs, tot el sòl doncs, ocupat i que no puguem fer aquests equipaments necessaris del futur, no?
1: La Rosa diu perquè no es fan per part de l'Ajuntament més controls als manters, per part de la policia local, diu, igual que es fan campanyes per controlar els patinets elèctrics o controls d'alcoholèmia, doncs que es pugui controlar també els manters que s'instal·len al passeig marítim.
0: Bueno, s'estan fent, s'estan fent controls i hi ha presència en els caps de setmana, doncs, que estem apretant bastant i el que... A veure, jo sempre ho dic que sí que tenim manters, però que és un fenomen que difícilment s'erradicarà, però que també és veritat que la quantitat de manters que tenim són molt pocs comparats amb altres poblacions del voltant i costaneres i de molts llocs, no? I la veritat és que, bueno, sabem que és un problema i que hem de continuar treballant-hi perquè és un problema, doncs, que afecta el comerç, el petit comerç, i que avui dia, doncs, és important que puguem ajudar-los. Però també és veritat, doncs, això, no?, de que sí que s'està fent molt bona feina, que estem intervenint en domicilis, que estem requisant material, que estem treballant també amb la Policia Nacional a nivell d'estrangeria, estem treballant amb tots els cossos de seguretat, s'han fet moltes campanyes, doncs, en dies específics durant l'estiu, sobretot amb la Guàrdia Civil, amb Mossos d'Esquadra, doncs, per poder erradicar aquest problema, però, bueno, és una cosa, doncs, que sembla que persisteix i segueix allà, i que afortunadament en tenim pocs, però que hem d'estar-hi al damunt per continuar treballant i que desapareguin un dia o altre.
1: Una altra pregunta, en aquest cas la Nerea li demana a l'Ajuntament si podrien fer més pisos, però pisos de protecció oficial, no assequibles.
0: Bueno, assequibles és protecció oficial, eh? Assequibles és de protecció oficial. Suposo que deu voler dir de lloguer social, no? Uh-huh. De lloguer social. Això és més difícil, primer perquè són lloguers més baixos i llavors buscar inversors que inverteixin en aquest tipus d'habitatge és molt complicat perquè no surten els números. Llavors o es fa amb iniciatives públiques i llavors és l'única manera de fer-ho, que això és el que li toca fer a la Generalitat. La Generalitat és la que té la competència, no?, per poder fer habitatge de lloguer social i lloguer assequible i tot això. En aquest cas, doncs, hem sigut ajuntaments, doncs, que veure que la Generalitat no feia política d'habitatge durant molts anys, hem donat una passa endavant i hem tirat endavant nosaltres polítiques d'habitatge, però el que li correspon és a la Generalitat, no? I ara, últimament, recentment, amb el govern ja del Salvador Illa, del president, doncs s'han comprat habitatges a la comarca, inclús a Calafell alguns, per poder fer lloguer social i poder incrementar la bossa de lloguer social, que hi ha molta gent apuntada, però no hi havia oferta d'habitatge per poder, doncs, posar tota aquesta gent, no? I ara, doncs, ja dic, amb el govern actual, doncs, s'està comprant habitatges per fer lloguer social i a poc a poc suposo que s'aniran incrementant doncs aquesta bossa d'habitatges.
1: I una última pregunta de xarxes. La Pilar diu que sobre el nou esclat que es construirà, diu que si tindrà benzinera, el nou esclat.
0: No, no tindrà benzinera. Crec que en el soterrani sí que tindrà carregadors elèctrics i hi haurà dues plantes d'aparcament soterrani, però benzinera no hi ha perquè just al costat hi ha una benzinera. Llavors no hem considerat oportú de posar-ne dues i més en una zona tan urbana com aquella, no?
1: Més preguntes, ens acaba d'entrar en directe un nou WhatsApp. Diu, bon dia, alcalde, vostè sap d'algú que l'hagin trucat dels pisos de lloguer assequible del carrer Priorat?
0: No, encara no han trucat a ningú perquè ja tenen la llista de gent, però s'ha de comprovar també d'aquesta llista els que estan empadronats, que és la primera condició, i ara estem treballant a veure com fer-ho, perquè també, doncs, tenim el hàndicap de la protecció de dades, no? I, per tant, doncs, és un tema que estem resolent, però en breu començaran a fer trucades.
1: Per tant, encara no s'han fet.
0: Encara no s'han fet.
1: Molt bé.
2: 9 minuts, arribem a les 10 del matí. Línies obertes 977-69-91-00 i el WhatsApp 647-751-883. I serà dilluns quan ja finalment es celebri aquesta Junta de Seguretat i assistirà la consellera Parlon. Expliqui'ns, per aquells que no ho sàpiguen, què és una Junta de Seguretat.
0: Una Junta de Seguretat és una reunió, en principi, diferent del Consell de Seguretat, que és pública i és en presència d'entitats. La Junta és més reduïda, es parlen, doncs, qüestions de seguretat una mica més confidencials en aquest sentit, però que majoritàriament les que fem són molt similars al Consell de Participació, també, del Consell de Seguretat. perquè bàsicament s'analitzen les dades d'un any i els índexs doncs, de delinqüència que hi ha hagut en cada un dels aspectes, es veuen si s'ha millorat, si s'ha anat a pitjor, i una mica doncs, s'analitzen aquelles coses que han fet incrementar l'estadística i les que s'han millorat doncs, respecte a l'anterior, no? I això és una mica la valoració en la que hi són presents totes les forces de seguretat, Policia Nacional, Mossos, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, vull dir que hi som tots, en aquest cas també bombers, també estan convidats.
2: És habitual una consellera en una junta d'aquestes característiques?
0: Bueno, a vegades ve la delegada del govern, com representació doncs, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i doncs, una consellera no és habitual, però sí que també... Doncs,
2: consellera, conseller,
0: se'ls convida, eh? Normalment se'ls convida, sí, sí. El que passa que després normalment deleguen doncs, amb els representants territorials de la vegueria o de, del, bueno, o de la província, o el que sigui, no?
2: I què té aquesta d'especial, de Junta de Seguretat?
1: Aquí pregunta trampa.
0: Sí. Home, jo crec que és evident doncs, que fa temps que estem reclamant que hi hagi una comissaria de Mossos a municipi, no?, entre Calafell i Cunit, i la veritat doncs, sembla que ara s'està acabant de realitzar la planificació per la proper, els propers anys de noves infraestructures i de noves comissaries i de nou servei de Mossos i doncs, jo crec que la pregunta és si estarem dins o no estarem dins d'aquesta planificació i podrem tenir doncs, comissaria pròpia, no?
2: No sé si en els pressupostos que esperem que finalment s'aprovin de la Generalitat hi ha una partida per aquesta comissaria de Mossos.
0: No crec, perquè això encara s'ha de fer la planificació, s'ha d'aprovar aquesta planificació i a partir d'allí doncs, es veu què es necessita, quins terrenys, quants metres, com serà aquesta comissaria, com s'organitzarà, si l'hem de pagar també una part l'Ajuntament perquè sigui conjunt amb policia local o no, i tot això, i llavors encara doncs, hi ha un procés abans de posar diners al pressupost, no?, per acabar de concretar això.
2: És a dir, que dilluns tindrem un sí o un no de la comissaria?
0: Jo crec que estarà, doncs, això, no? Tindrem una resposta.
2: Hi ha algun altre punt important d'aquesta junta?
0: Hi ha més punts, que ja dic, la valoració de les dades doncs, que tenim. També s'explica doncs, això, la nova organització de la policia local, que també, doncs, d'aquesta manera, les altres forces també coneixeran una mica doncs, la nova organització. I també doncs, treballarem conjuntament coses que s'estan coent, no?, amb actuacions policials conjuntes i també doncs, allà ho parlarem i acabarem de coordinar-ho.
2: Estarem pendents dilluns d'aquesta junta, Mireia.
1: Parlem ara de sanitat, perquè la xarxa Santa Tecla ampliarà al cap de segon un local municipal amb més consultes. Expliqui'ns com estarà repartit, perquè també hi ha hagut rebombori amb aquest tema.
0: No sé quin rebombori hi pot haver, perquè és una bona notícia, no? Però sí que és veritat doncs, que el cap de segon de Calafell era un ambulatori i ara doncs, hem aconseguit que ja sigui cap i que, a més, doncs, ja ha arribat a un grau màxim de la seva capacitat, no? L'últim moviment que hi ha hagut de treure el pediatre per posar un metge doncs, ja omplia totes les consultes que hi havien disponibles i això doncs, ha fet pensar doncs, que calia treballar amb un nou CAP, però que com que això es produirà d'aquí uns anys, doncs, mentrestant havíem de buscar una solució pel creixement que estem tenint i per poder acollir doncs, més metges quan facin falta, no? I això, doncs, hem pensat en fer una ampliació. Just al costat tenim un local que és de l'Ajuntament i que es pot connectar, doncs, bastant fàcilment amb el CAP actual i hem pensat de fer això, una connexió amb aquest local que puguis, doncs, aprofitar l'ascensor fins i tot que ja té el CAP i que es pugui accedir, doncs, a la planta superior perquè està a un nivell una mica més alt i d'aquesta manera, doncs, habilitar quatre consultes i un despatx on es pot fer, a més, atenció a distància, atenció online, atenció, doncs, també per trucades, no?, i atendre, doncs, la gent de manera més ràpida i això és una mica, doncs, el que hem planificat. Hem parlat amb Santa Tecla, hem fet un projecte, té un cost d'uns 600.000 euros aproximadament, es fa càrrec al 100%, la xarxa Tecla ho financia amb els anys que queden de concessió del CAP de segur, que encara en queden més de 30, i ara el que farem és simplement afegir aquest local a la concessió que li van fer en el seu moment de l'antic tennis esplai per poder fer el CAP, i afegirem aquest local i aquest, llavors ja tindran disponibilitat per fer les obres i per tirar endavant aquesta ampliació.
1: Per tant, tindran més serveis, no?, en el CAP de segur.
0: Hi haurà més serveis, hi haurà més espai per poder acollir més metges i poder doncs, absorbir, no?, aquest creixement demogràfic que estem patint.
2: I fa setmanes que parlàvem de l'alta velocitat d'alguns vehicles a la carrera de Dan Relet. Finalment es reuneixen amb la xarxa vendrellenca per parlar d'aquest tema.
0: Sí, ens van demanar hora perquè també venien amb l'associació del Romaní, de veïns, i doncs ens van demanar hora per parlar, vam parlar de més coses, vam reunir el Consell Comarcal, doncs també perquè havíem de parlar d'altres coses, però sí que doncs és un tema que preocupava, és un tema que teníem queixes de veïns que, de les velocitats, però també dels accidents que hi havien hagut, que havien doncs impactat vehicles en les tanques dels veïns, no? I això doncs era una cosa que preocupava. Ja feia unes setmanes enrere que estàvem treballant amb el Vendrell una possible solució. Ho tenim bastant avançat. Vendrell farà una rotonda d'obra que sembla que ja la començaran aviat, que podrà doncs acabar de treure doncs aquelles bètiques que hi ha en aquella zona de creuament entre el carrer Torredembarra i la Carrerada. I després doncs també executarem una renovació de la pintura i senyalitzarem doncs d'una manera diferent, intentant evitar doncs generar corredors ràpids, no, de vehicles, que també doncs hagin de fer una mica de ziga-zaga amb els aparcaments i això, i jugar doncs també una mica amb estrenya els carrils per poder doncs fer que les velocitats es disminueixin i que no es corri tant.
2: Clar, és un carrer compartit entre els dos municipis, Calafell i el Vendrell. Això comportava alguna dificultat, sí, de posar-se d'acord.
0: Sí, sí, clar, perquè, bueno, quan són, és un municipi més fàcil, no? Però si són dos, pues una part, a veure qui fa cada cosa i a veure com es fa, però sobretot acordar quina actuació és la que s'ha de fer, no? I això és el més complicat, però bé, tant uns com els altres portaven propostes i al final doncs hem arribat a un acord i allò és el que s'executarà.
2: I per quan s'executarà això?
0: Pues ja, immediatament començaran a fer aquesta rotonda, també començarem a pintar i una mica estem planificant ja que es pugui començar el més aviat possible.
2: Molt bé, alcalde.
1: Sí, una última pregunta, sí, falten pocs minuts per les 10. Hem estat parlant del CAP, hem parlat de diversos temes, però també volíem preguntar-li sobre la nova residència de gent gran, que fa que no en parlem, i com avança.
0: Doncs estan col·locant tot el mobiliari interior, s'estan ja posant tots els espais, doncs, els equipaments que fan falta, i també s'està tramitant els permisos per poder obrir, les llicències d'activitats i aquestes coses, doncs, que quan acaba una obra sempre s'han d'acabar de fer els papers per poder doncs obrir i que estigui tot en regla, no? Això és el que estan fent. En principi hi ha una previsió d'obertura abans de final d'aquest any i ja podrem doncs començar doncs a utilitzar-la, ja dic, dintre d'aquest 2026, si tot va bé.
1: Una nova residència, també una molt bona notícia pel municipi de Calafell, disposar d'aquesta residència de gent gran, sí, que també no és habitual la manera que estarà repartida, no?
0: Sí, són 120 places també de gent, doncs, no només gent gran, sinó de gent també amb discapacitat i a vegades, doncs, només es pensa en aquest tipus d'instal·lacions per a aquelles persones doncs, que pràcticament estan ja en un moment de la seva vida en què no tenen mobilitat o que depenen molt de les ajudes doncs, dels cuidadors, i aquesta és completament diferent. És una residència pensada més en un model més nòrdic, en el que qualsevol persona doncs, que ja tingui una edat doncs, que cregui oportú doncs, de poder-hi anar doncs, i a poc a poc doncs, anar utilitzant els serveis que té, doncs, ho podrà fer, i és una residència pensada d'una altra manera, que no el que s'acostuma a dir, doncs, i mal dit, no? Aparcar avis, no? Que a vegades doncs, hi ha gent que ho diu així, no? Però això no serà així, és una residència moderna, una residència, ja dic, amb un model doncs, d'intentar convivència de persones que tinguin un mateix grau de necessitat, de dependència, i que això doncs, facilitarà també que utilitzin diferents serveis del centre de dia que hi ha al costat i que ja està funcionant fa temps, i que crec que doncs, donarà millor servei doncs, tota la gent que hi pugui anar.
1: Clar, tindran activitats, servei de perruqueria, sí, de tot, no?
0: És com un centre cívic, sí, una continuació, no?, pràcticament del Cine Iris i del Montse Civit, no?, que tindran doncs, activitats de tot tipus i que també doncs, podran gaudir el temps que sigui, no?, d'aquestes activitats.
2: Doncs ho deixem aquí, les 10 i pràcticament 2 minuts. Gràcies, alcalde Ramon Ferrer. Fins la propera setmana. Mireia Romaguera, gràcies.
1: Bon dia.
2: Tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Any 1990, una cançó de pel·lícula. Això arribava des de la banda sonora de Pretty Woman, la pel·lícula de Richard Gere i la Julia Roberts. Ells són els Go West, la cançó King of Wishful Thinking. Aquesta banda britànica, aquest duet del Peter Cox i el Richard Drummy, que publicaven aquesta cançó, com us deia, en el 1990. Amb King of Wishful Thinking, un clàssic de la història de la música, hem arribat a les 10 i 9 minuts. Esteu escoltant el Calafell Matí, bon dia.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també el Calafell Matí.
0: Amb clàssics, cançons força recents i també novetats. Aquesta és força recent. Arriba Hantrix, això que coneixes molt, però que molt bé. És el Golden.

Sens dubte, ha estat una de les cançons, un dels hits, un dels èxits del 2025, també en aquest 2026. Això que arriba, Golden amb Hendrix. 10 i 12 minuts, camí del punt de dos quarts, que aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, arribarà el retrovisor amb l'historiador calafellenc, en Joan Santacana. Quan faltin dos minutets per les 11, el temps amb Josep Miró. I tot seguit, espai de la policia local, avui amb l'inspector en cap de la policia de Calafell, en Ferran Martínez. A dos quarts de 12, històries de la música amb l'Ignasi Quiluzà, el Xavier Andreu. Seguiran repassant les 500 millors cançons de la història de la música. Mica en mica ens anem acostant al top 1. A les 12, vida saludable, parlant de la setmana sense fum. Parlarem de tabaquisme. I en el tram final del programa, abans de la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell i tot aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. I ara amb la nova d'Aitana, es diu Conexión Psíquica.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: El vam conèixer a Operació Triunfo, a l'última edició. Al sortir de l'acadèmia, va publicar Estrelles, tot un èxit en català, i ara torna a fer-ho. Ens agrada aquest inigualable. És el Max Navarro, però que guapo que és aquest noi, eh? Va estar fa uns dies aquí a Calafell, cantant en directe, en el parc de la Sínia. Vam poder entrevistar-lo. És alt com un Sant Pau, guapo, prim. Llàstima que és massa jove per ser el meu marit, vaja. Doncs acabes d'escoltar, aquesta és la seva última cançó, es diu Inigualable. Amb ell, ja hem arribat a les 10 i 27 minuts.
1: Calafell Matí. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Vinga, anem a posar-nos seriosos per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant.
2: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral. És el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Bolavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: El retrovisor amb l'historiador calafellenc Joan Santacana també arriba molt puntual avui. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Deies, arribo tard. Dius, no, que avui hem acabat l'entrevista just a les 10, per la qual cosa anem tots a temps.
1: Una mica més tard que de costum.
0: Sí, 5 minutets, no passa res.
1: Passa res.
0: Ens hem d'anar adaptant a les... Bueno, als canvis, als esdeveniments. Perquè avui parlarem d'Ignasi Soler.
1: Ignasi Soler i Marió.
0: I
1: de
0: Marió.
1: Cal m'enganyes.
0: De Cal m'enganyes, m'encanta el nom. Perquè també parlarem del capità Currutaco.
1: Sí.
0: Estem parlant de la mateixa persona, el capità Currutaco i l'Ignasi Soler?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, l'Ignasi Soler. Aquest era un... de petitet, era, bueno, era un xaval que no era hereu. Era el que en deien cavaler, és a dir, un segon. No? Per tant, no li tocava l'herència. I els que... els que no els hi tocava l'herència, bueno, o havien d'espavilar-se i marxar, molts es feien capellans. Era una altra sortida.
0: Vaja.
1: I per aquí, en aquestes zones, estem parlant de començaments del segle XIX, aquest nen va néixer el 1810. En plena Guerra del Francès, I com que la Guerra del Francès aquí a Calafell va tocar de prop, i a la comarca hi van haver molts problemes, entre altres el saqueig i els, en fi, els assassinats a la vila de Barbós, no? A Calafell també hi va haver sarau. Per tant, no era un bon any per néixer, el 1810, era un mal any. Bueno, aquest, quan va anar creixent, i veient que no li tocava gran cosa de l'herència de Cal m'enganyes, que no era una gran herència, però bé, doncs era una casa de família, avui en diríem de classe mitjana. Doncs veient que no li tocava res, va poder embarcar-se. Anem a parlar d'això d'embarcar-se, no? Això de nois joves que buscaven les aventures per anar cap a les Amèriques era molt freqüent ja a principis del segle XIX, de fet a tota la meitat del XIX, i arribem al segle XX, a principis del segle XX, que encara es feia. Precisament un altre fill de Cal m'enganyes, que era el Mariano Soler, que vam parlar l'altre dia, doncs va a Amèrica, quan tenia això, 12 o 13 anys, no? Va a Amèrica, va fracassar i son pare va haver de repatriar, no? Però això vol dir que encara a principis del segle XX hi havia aquesta tradició d'anar a Amèrica, no? Perquè, bueno, fugien de diverses coses, no? En primer lloc, de la misèria, com tots els emigrants, fugien de la misèria. Un país que, per un noi jove que no fos hereu, pues, l'únic que podia fer era guardar ovelles, com a rabadal, com a pastor, ser pagès, però, pues, clar, pagès no propietari, rabasser, o, com a molt, no? I què més? És que no podia esperar gran cosa més de la vida, no? Per tant, marxaven, així és que podien marxar. En aquest, això, la tradició de marxar ja venia des del segle XVIII, perquè, de fet, en 1770 i pico, doncs ja tenim el port de Sant Salvador obert, amb tots els vaixells que marxen, no? I el comerç marítim d'aiguardent. I, per tant, que aquest xaval volgués marxar era el més normal del món. Cap on va anar? Tots anaven al mateix lloc quan volien marxar. Anaven a Càdiz. Anaven a Càdiz perquè d'allà sortien flotes cap a Amèrica. Cert que el 1810, diguem, els viatges cap a Amèrica estaven autoritzats ja a tots els ports peninsulars, ja no calia anar a Càdiz. Però és que hi havia la tradició a Càdiz, i a més, bueno, si més no, Càdiz està més a prop d'Amèrica que no pas Tarragona, no?
0: Sí, exacte.
1: Per tant, bueno, i se'm va anar cap a Càdiz perquè aquesta devia ser la tradició, però sobretot perquè a Càdiz podia estudiar per pilot. O sigui, ell va anar a fer de pilot. També hi anaven... Bueno, no és l'únic que hi va, eh? A casa jo tenia un parent que en aquesta època també vaig descobrir que va anar a estudiar per pilot i va ser pilot, no? Per tant, ell va anar a fer de pilot. I es va treure el títol l'any 1834. Si va néixer el 10 i va treure el títol el 34, vol dir que tenia 24 anys. Els 24 anys era pilot. I des de que es va treure el títol de pilot, el veiem embarcat. Aviam, no va tardar gaire en capitanejar un vaixell. Això sí que és anormal, eh? Perquè si el 34 es treu el títol, doncs el 38 ja és capità d'un bergantí. Un bergantí és un... era un vaixell de 182 tones, déu-n'hi-do, per l'època.
0: Home, sí, ja dones dimensions, sí.
1: Que li deien Bergantín Isabel. Però que era conegut pel renom de El Currutaco. Per tant, ell va ser el capità de tota la vida, va ser el capità d'aquest vaixell, del Currutaco.
0: Del Currutaco.
1: Que era un vaixell de la matrícula de Barcelona. Això vol dir que va treure's el títol de pilot a Cadis, però va tornar per aquí perquè va agafar la capitania d'un vaixell barceloní, no? Però la tripulació se la va buscar per aquí. Per exemple,

0: tenia Bosch Cuiner, Rovira era el fuster, i els altres, que són quatre, eren mariners. Un fuster, dius, perquè necessita un fuster? Bueno, els vaixells són de fusta.
1: Clar.
0: I quan hi ha algun problema, sort en tenen del fuster. Que fa el manteniment. Diguem-ne, equival, avui en diríem mecànic. Uh-huh. I a més, el Corrotaco portava dos Mossos, molt jovenets. Els Mossos no tenien més enllà de 10-12 anys, no? I eren Antoni Pijoan i Pau Rovira. Aquest Pau Rovira, jo imagino, però no ho sé, que era fill del Cosme Rovira, que abans he esmentat i que era el fuster.
1: Uh-huh.
0: Per tant, el fuster anava amb son fill, que era un nen. I encara es manquen dos nens, no? Un era Jaume Vallver, que segurament era fill de l'altre mariner que es diu Antoni Vallver, i l'altre era Pau Figueroda, no? Bueno, tots aquests són gent de per aquí. Aquests sí que són dos criatures, Així, els altres devien tenir 10 o 12 anys, aquests en podien tenir menys, fins i tot.
1: Que tots fossin de per aquí, era casualitat o algú els va reclutar?
0: No, els va reclutar ell.
1: Ell
0: devia anar a reclutar-se. Vés a saber si ho va fer aquí a Calafell o ho va fer a Sant Salvador mateix, perquè tots són de la zona de per aquí, no? Per una tripulació de 12 persones, 12 persones de les quals 4 són criatures.
1: Clar.
0: Però les criatures anaven molt bé per pujar els pals, Sí, s'enfilaven, com avui fan d'enxanetes.
1: Sí. Igual, tenien aquella agilitat.
0: S'enfilaven els pals i a vegades ho feien enmig de les tempestes, perquè és quan necessites...
1: Imagina't.
0: Sí. Per tant, bueno, era una travessava d'Atlàntic. Avui els posaríem a la presó, no, els pares?
1: Quina inconsciència, no?
0: Sí.
1: Dels pares, però clar...
0: La travessa de l'Atlàntic als anys 30 del segle XIX no era una cosa fàcil, perquè, el temps no era previsible, anaven a vela, és a dir, que si t'enxampava una calma d'aquelles equatorials...
1: T'hi pots morir allà, clar.
0: Doncs ell, amb el Corrotaco, ho feia, va carregar. I llavors, què portaven? Què portaven a Amèrica? Jo li he trobat que l'any 1859 portava farcells d'un colorant que es diu un colorant de color blau, que és banyil.
1: Mm-hmm.
0: Que aquí era molt apreciat, perquè, el blauet era un color en el que tant s'hi tenia roba, com es pintaven les cases, no? En tot cas, banyil era un colorant important. El blau sempre ha estat un colorant difícil perquè s'ha extret de minerals poc freqüents, no? Alguns casos com òxid de coure, no? Però aquest era americà. Després portaven una cosa que en deien zarzaparrilla. 47 farcells de zarzaparrilla.
1: Què és la zarzaparrilla?
0: Ho has de buscar.
1: Perquè ara m'ha enxampat amb el tio. Sí que és un nom que em sona, però
0: sí,
1: ara zarzaparrilla.
0: Quan la gent va començar a veure com deia que semblava la zarzaparrilla.
1: Ho buscaré.
0: Jo no n'he provat mai de zarzaparrilla. I per tant no ho sé. No ho sé quin gust té. Diuen que semblava la Coca-Cola. No?
1: Mm-hmm.
0: I després portava metges. Això són fardos, farcells, no? I també cuiros. Després portava... Ja has trobat la parrilla?
1: Sí.
0: Què és?
1: Una beguda que té propietats beneficioses per la salut.
0: Veus?
1: Controla la glucosa en sang, com a expectorant, diurètic, depuratiu i antiinflamatori. Clar, tindria un sabor característic que no et sabria dir perquè jo
0: no
1: l'he provat mai, però clar, em sonava molt això de zarzaparrilla.
0: Escolta'm, el meu avi, quan que va morir,

0: fa molts anys i es va morir amb gairebé 90.
1: Sí.
0: La primera vegada que li van donar per allà als anys 50 a provar la Coca-Cola,
1: sí,
0: va dir que era sarsaparrilla.
1: Sarsaparrilla, imagina't.
0: No sé.
1: Bé, almenys,
0: Jo no ho he provat mai. Bueno, doncs, portava també frijoles, o sigui, mongetes americanes, quatre fardos, déu-n'hi-do, eh?
1: Mm.
0: Portava cacau. Això és normal, perquè en aquest temps el cacau gairebé tot venia d'Amèrica, no? I també portava moltes pells, eh? I després hi han caixes que no sabem què contenien, eh? Perquè moltes vegades en aquests vaixells els tripulants se'ls hi deixava fer el seu negoci també. Ells compraven i venien, no? En el viatge d'aquí cap allà no sabem què portava. I aquí hi ha la incògnita. Què portaven d'aquí cap allà? D'allà cap aquí, sí, portaven tot això. Segurament el que facturaven d'aquí cap allà era vi i aiguardent, perquè era el comerç normal, no? Aquest bergantí, la gent, les males llengües, deien que portava esclaus.
1: Vaja.
0: Eh? Jo no ho he trobat. Perdó. També he vist que no va tocar mai el port de Sant Salvador. El port de Sant Salvador era un port que no formava part de la ruta esclavista. Eh? Llavors, no va tocar mai el port de Sant Salvador, la seva base, ja hem dit que era la Barceloneta, era Barcelona. Per tant, la idea de que el Corrotaco portés esclaus és factible. De fet, ho feien tots. La ruta que feien era de Càdiz, s'anaven a la costa africana, d'allà carregaven, anaven a les Canàries i de les Canàries ja prenien el viatge a Amèrica, els diversos destins on els venien, no? No ho sabem. Em té intrigat, això. M'agradaria molt trobar el Corrotaco si portava o no portava esclaus, no? En tot cas, hi ha una cosa molt, molt interessant, i és que el capità, aquest bon home, alguna cosa li deuria passar que es va arrepentir molt. Va tenir una conversió, de mariner. Els mariners mai han estat massa pietosos. Llavors, de mariner, en fi, en viatges arriscats i tal, a fer-se capellà. Es va fer capellà.
1: Es va fer capellà.
0: Tothom diu, bueno, ell també, almenys la tradició familiar seva, diuen que va tenir una conversió. Hi ha qui diu que va tenir un espant, és a dir, que navegant es pensaven que s'ofegaven, i aleshores va fer una prometença. Ja dic, aquesta seria la versió bona. I la versió menys bona seria que es va arrepentir de portar esclaus.
1: A
0: l'època que ell, diguem-ne, es va convertir, entre cometes, la tracta d'esclaus ja estava àmpliament prohibida. I molta gent ja tractava els negrers com a negrés, és a dir, era una paraula malsonant que et diguessin negrer. Això, doncs, quan ell comença, no era així, als anys 30 del segle XIX no era així, no? Per tant, portava esclaus, no en portava, no ho sé, però en tot cas sí que va tenir una conversió sospitosa i ràpida, i va agafar els hàbits de capellà.
1: Doncs va deixar el mar, va canviar el mar,
0: sí,
1: per la religió.
0: I aleshores va venir aquí a Calafell. Va venir aquí a Calafell, on es va establir, evidentment, a Cal Manganyes. Aquí a Calafell, pel que jo he anat trobant, emprenyava el capellà. L'emprenyava, perquè els capellans sempre es posaven de part dels propietaris. Llavors hi havia un sector del poble a finals del segle XIX que això ja, que començaven a reaccionar contra això. I ell doncs feia la guitza al rector, perquè doncs molta gent no anava a missa amb el rector i fins i tot havien arribat a anar a Vendrell els diumenges, no? Per anar amb el rector. I ell sembla ser que els hi feia costat, no? Els indians, quan eren rics, quan feien deixes al poble, feien donacions, fundacions, escoles, i aquest no va donar res. Segurament perquè no en tenia massa, no tenia massa diners. Però sí que es va fer un panteó. Un panteó enorme, davant de les portes de l'entrada de l'església del castell, que aleshores era el cementiri. Era el cementiri. Un panteó funerari notable, que jo justament aquest panteó el vaig excavar quan vaig excavar el castell. El vaig trobar els fonaments i estava... Era un senyor edifici, com un panteó. Sí. Posat, encastat davant mateix de la façana. Podia ser aparent, no? Però no tenia, era làpida. Però segurament és perquè amb el trasllat de nínxols la làpida la van fer fonedissa. Però bé, es va fer un panteó. D'aquest senyor... I acabem, sí. Perquè una amiga de Calafell, de Calmenganyes, em va ensenyar algunes de les coses que eren d'ell, que ell havia portat i que ho tenia a casa seva. I aleshores hi havia, a part de llibres, molts llibres, de cartes nàutiques, tenia records de mariner, com per exemple... espases de peixos serra, aquests peixos que tenen una mena de dent llarga, dentada, vull dir, que és molt estranya, que jo no sé, com que no sé de peixos, doncs no sé on es pesca, però havia de ser un peix enorme, no? I altres coses, altres... I sé que també hi ha instruments del currotaco amb altres cases d'aquí a Calafell, no? Totes vinculades, evidentment, a Calmenganyes.
1: Doncs primer va ser capità del currotaco, d'aquest bergantí, i després va ser, doncs, religiós, va ser mossèn.
0: Sí.
1: En Ignasi Soler, de Calmenganyes.
0: N'hi ha un quadre del currotaco, que el tenen els seus descendents, que avui són ciutadans francesos. Un quadre del currotaco que diu... Sí. Bergantín Isabel, currotaco, capitán Ignacio Soler y Mario.
1: I també hi ha aquest retrat, no?, que sí, m'has portat aquí.
0: Sí, hi ha un retrat d'ell,
1: Doncs amb...
0: Vestit de capellà.
1: Sí, exacte. De seguida, quan l'he vist tot fosc amb aquesta part del coll blanca, ràpidament l'he identificat. Doncs avui parlant de l'Ignasi Soler, des del retrovisor, amb Joan Santacana. Joan, ho deixem aquí. Adéu-siau.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Calafell Matí.

0: No necessita presentació ninguna, eh? És la Rosalia. I aquest el Relíquia, des del seu darrer treball, Lux, a més obtenint un munt de reconeixements, de premis, que fins i tot no pot anar a recollir perquè està en plena gira, gira mundial del seu Lux. Que va passar per Barcelona, ja sabeu ara mateix on es troba. La Rosalia també aquí en la nostra selecció musical per arribar a les 10:55 minuts. Fem una pausa en un moment al temps i també en Ferran Martínez, l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Engeguem d'aquí uns minuts l'espai de la policia local de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: minut i mig, arribem al punt de les 11 del matí. Com sempre ens actualitzem, és moment del temps, de la previsió meteorològica, en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29, amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, quan són les 11 en punt del matí, tenim una temperatura ambient aquí, a la zona de la platja del Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 26 graus centígrads.

0: Espai amb la policia local de Calafell. Com és habitual, cada 15 dies ens visiten aquí als estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Saludem a l'inspector en cap de la policia local de Calafell, el Ferran Martínez. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia. Bon dia a tothom.
0: Avui tenim diversos temes a tractar, variats, però començarem parlant d'aquesta estafa telefònica suplantant la policia local. Aquests dies heu tingut coneixement d'un possible intent d'estafa telefònica en què algú es feia passar per la policia. Què és el que ha passat exactament?
1: Sí, justament per això m'agrada portar-ho, perquè no és habitual i és un fet pues, força surrealista, però és real. I per tant volem aprofitar aquest espai per fer un avís preventiu a la ciutadania. Doncs sí, fa uns dies, fa uns 10 dies aproximadament, van tenir coneixement d'un cas en què una persona doncs, va rebre una trucada telefònica d'un home, en aquest cas, molt convincent, en principi, que deia que trucava en nom de la policia local i explicava doncs, que estava recollint dades perquè estaven confeccionant una revista policial anual i bé, doncs, entre altres coses, doncs, demanava doncs, dades personals, la possibilitat d'anunciar-s'hi perquè aquesta persona tenia una empresa i fins i tot dades de la targeta bancària. No? Per sort, la persona, la víctima, va detectar doncs, alguna incoherència, en aquest cas, va desconfiar i va trucar directament a la policia local, que en aquests casos és el que recomanem fer.
0: Justament. És el que és normal fer, no?
1: Sí.
0: Trucar a les persones a les quals puguin doncs, estafar, no?
1: Sí.
0: Explica'ns quin tipus de dades li van demanar i per què és important que la gent desconfiï d'aquestes trucades.
1: Sí, bé, al principi doncs això, intenten guanyar la confiança i comencen amb preguntes molt obertes, però al final l'objectiu doncs és les dades bancàries bàsicament, no? Dades personals. Llavors, davant d'una trucada sospitosa com aquesta, no? Recomanem doncs, quatre coses molt senzilles. No donar dades personals ni bancàries, també últimament doncs això, no? Que utilitzen els codis de SMS que t'envien perquè els utilitzis, doncs no fer-ho. Penjar la trucada. Si, no? Últimament, doncs, suposo que tothom rebem trucades no desitjades, no? I de vegades es veu clarament, però d'altres vegades doncs, doncs no és el cas. Per tant, doncs, si ens passa això, contactar directament amb la policia o amb el cos policial de referència a través dels telèfons oficials. També és important dir-ho, és a dir, moltes vegades quan són víctimes d'aquest tipus d'estafa, que quan tu penses dius com he pogut caure en una estafa com aquesta, no? Doncs moltes vegades no es denuncia. I si no es denuncia, no existeix el delicte. Per tant, des d'aquí animar doncs, a no tenir vergonya a fer-ho. De fet, els professionals d'això s'hi dediquen, saben fer-ho molt bé i, per tant, d'alguna manera tots són susceptibles de poder ser víctimes.
0: Per sort aquest ciutadà no va caure en aquesta estafa, però si caiem a l'estafa o donem dades bancàries, a part de denunciar, quin seria el procediment?
1: Bueno, sobretot posar-ho en coneixement de la policia. Uh-huh. Val? És a dir, seria recollir totes aquelles dades que tinguem, extractes bancaris, veure moviments, captar doncs, imatges amb el telèfon, etc., i aportar-ho tot i fer la denúncia corresponent.
0: No heu rebut cap trucada més, no?, de que hagueu rebut...
1: No, va ser una puntual, però crida molt l'atenció. Uh-huh. Sí? Sí que és evident que aquesta persona segurament doncs, tenia un radi, doncs evidentment no pensava només en Calafell, però això no vol dir que no pugui tornar a passar.
0: Val. Doncs molt bé. Queden informats i informades doncs, els oients de Calafell Ràdio. Parlarem ara d'un altre tema que també s'està donant a parlar bastant aquesta setmana, que és la conducció temerària amb una motocicleta asseguda a Calafell. Recentment s'ha difós a través de les xarxes socials un vídeo d'una motocicleta fent una maniobra temerària doncs, asseguda a Calafell. Quina actuació ha fet la policia local i a hores d'ara com està aquest
1: sí.
0: tema?
1: Sí, recentment, doncs això, no? Circulava per xarxes socials doncs un vídeo on es veu una motocicleta, no? Circulant per un carrer, una via principal de Segur, fent una maniobra, doncs, clarament imprudent, aixecant, doncs, la roda davantera, això que coneixem popularment com fer el caballito, però, a més, doncs, no respectava un semàfor en vermell, no? Tot plegat. Per tant, doncs vam iniciar diligències policials en el moment que vam detectar aquest vídeo I, bueno, doncs estem davant d'un clar cas d'un delicte contra la seguretat viària. En concret, doncs estem parlant d'una conducció temerària i producte d'aquestes diligències policials, un atestat que tenim en marxa, hem aconseguit identificar el presumpte autor i serà posat, doncs, això, a disposició de l'autoritat judicial en aquest cas.
0: Es pot saber si és menor d'edat o no? O...
1: No, no ho és.
0: Molt bé.
1: No ho és. El missatge és clar en aquests casos. Uh-huh. Val? Aquestes conductes, doncs, no són cap broma i aquestes exhibicions, doncs, tenen les seves conseqüències. Estem parlant d'una via pública compartida, sí, amb altres conductors, vianants, nens, famílies, i per tant, doncs, una maniobra d'aquest tipus pot contenir, o sigui, pot causar conseqüències molt greus en molt pocs segons.
0: Clar, no estem parlant només d'una infracció de trànsit, no, sinó que podia haver comportat, no?, en cas d'accident, no?, o que hagués passat alguna cosa.
1: Sí, la infracció per si sola, pues no, efectivament no estem parlant d'una multa, d'una sanció administrativa, d'una multa popularment coneguda de trànsit, sinó que estem parlant del Codi Penal. En aquest cas, es preveu que la conducció temerària, quan es posa en perill concret la vida o la integritat de les persones, com és el cas, doncs pot comportar penes de presó de 6 mesos a 2 anys i la privació del dret a conduir d'un a 6 anys. Per tant, doncs vull insistir, no estem parlant només d'una infracció administrativa o d'una multa de trànsit, sinó que aquestes conductes al volant o amb una motocicleta tenen recorregut penal.
0: A més, doncs, difondre, no?, aquestes conductes a través de les xarxes socials, perquè d'alguna manera també poden incentivar, no?, que això sigui normal, però no és normal anar fent un cavallet per la C31 asseguda a Calafell, en aquest cas.
1: No ho és. D'aquí les conseqüències, perquè en tindrà aquesta persona.
0: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis dir sobre aquest fet?
1: Sí, voler, bueno, d'alguna manera aprofitar l'avinentesa per fer una crida especialment als conductors més joves o a tothom en general. I és que la via pública, doncs, no és un circuit ni un espai per fer exhibicions. Circular implica responsabilitat. Quan algú condueix assumint riscos innecessaris, doncs no només posa en perill la seva vida, sinó la de la resta d'usuaris. I per tant, doncs, en definitiva, tolerància zero per part dels cossos de seguretat amb aquestes conductes temeràries.
0: Molt bé, doncs queda dit. Anem ara amb més temes, perquè han passat més coses a Calafell. Mm-hmm. En aquest cas, doncs, l'incident amb persona ferida per arma de foc va ser el passat cap de setmana, on hi va haver intervenció policial de matinada al passeig marítim, just a l'alçada del carrer Monturiol, a Calafell Platja. Què podeu explicar vosaltres, com a policia local, d'aquests fets?
1: Sí, aquest cap de setmana, de matinada, van rebre un avís per una baralla violenta a la zona del carrer Monturiol, o si no, Tur, amb la possibilitat de, doncs, que hi hagués una persona ferida. Doncs efectius de policia local, també del cos de Mossos d'Esquadra, es van desplaçar ràpidament al lloc i van comprovar que s'havia produït un incident violent i que hi havia una persona ferida presumptament, doncs, amb una arma de foc. Immediatament, doncs, es va activar el servei d'emergències mèdiques, que va atendre la persona ferida i va ser traslladada a l'hospital. En aquest tipus de situacions, doncs, això, l'actuació és assegurar la zona, protegir les persones que hi puguin haver a l'entorn, facilitar l'assistència sanitària i sobretot preservar els indicis que puguin ser rellevants per a la investigació que porta a terme el cos de Mossos d'Esquadra i que actualment, doncs, continua oberta, tot i que, bueno, m'han comunicat recentment que aquesta persona ja ha estat detinguda.
0: Molt bé, per tant, doncs, ja està detinguda aquesta persona. I molt important, no, preocupació, no?, que pugui generar un incident d'aquestes característiques, sobretot en ple passeig marítim, encara que fos de matinada.
1: Entenem perfectament que aquest tipus de situacions, doncs, pot generar preocupació, a nosaltres també. De fet, és un tema que, evidentment, és un tema puntual a Calafell, però que veiem, no?, si obrim el radi a nivell nacional, a nivell de país, doncs cada cop més tenim inputs en situacions amb armes de foc. Uh-huh. I per tant és un tema que ens ha de preocupar. especialment quan es produeix doncs, a via pública, en una zona concorreguda del municipi. Però també és important transmetre que els serveis policials i d'emergències van actuar de manera immediata i coordinada. Vull afegir qualsevol conducta violenta a l'espai públic és absolutament rebutjable. Bueno, sempre diem, no?, en aquest espai la convivència i la seguretat són una prioritat i el més important també, doncs això, no?, que tenim la col·laboració ciutadana, perquè així ens va arribar també de seguida aquesta trucada. Per tant, insistim, no?, si algú presencia un fets greus, doncs cal trucar immediatament al 112 o a la policia local i intervenir, evitar intervenir directament en situacions d'aquesta tipologia, perquè realment doncs, hi ha un risc.
0: Això li volíem preguntar, no? Si ens trobem amb un fet d'aquestes característiques, a banda d'avisar-vos, allunyar-se, no?, de la zona.
1: Correcte, i intentar doncs, això, no posar-nos en risc i, bueno, i tot allò que puguem observar per després testimoniar doncs, serà molt ben rebut i molt, molt aprofitable per la investigació que porti a terme el cos de Mossos.
0: Clar, fixar-se, no?, per poder agafar dades concretes, no?, de la persona, en aquest cas, que ja ha pogut ser detinguda, però per donar més possibilitats, no?
1: Exacte, de fet, quan es va arribar al lloc dels fets, doncs la persona, l'autor dels fets no hi era. Clar. Però gràcies a la col·laboració ciutadana i d'altres elements de seguretat passiva, doncs es va han aconseguit, en aquest cas Mossos d'Esquadra, doncs, detenir l'autor.
0: Imagino important càmeres de seguretat, no? També, que molt importants també. Aquesta instal·lació de càmeres al municipi.
1: També.
0: Molt bé, doncs, Ferran, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir aquí a la ràdio.
1: A vosaltres.
0: I a seguir treballant. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Quan un recorda, quan un escolta cançons com aquesta, es dona compte que els anys passen molt ràpids, massa ràpids. 43 anys té aquesta cançó, eh? Flashdance, What a Feeling, del 1983, és la cançó de la Irene Cara, cançó que hem recordat aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, en la nostra selecció musical. Hem arribat a les 11 i 17 minuts en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Dijous, dia 28 de maig de 2026, junts fins la una.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

0: Calafell Matí.
1: És la nova cançó dels Catarres. Es publicava ara fa un parell de setmanes, més o menys. Diumenge sense drama, és el que acabes d'escoltar. I ara Lisa, Doja Cat i Ray, amb això que es diu Born Again.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Com més de 13 minuts, ja arribem al punt de 11:15. És moment per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026, que ens ampliaran a l'informatiu migdia a 11:45 a Calafell Ràdio, calafell.tv. La Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports ens ho expliquen. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Volada de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral, és el director dels serveis territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Volavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Volavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Volavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al Llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici, el cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt hem arribat a 12:45 del matí. Doncs vinga, som-hi. Els dijous, a partir d'aquesta hora, també en repetició els dissabtes, en el Calafell Matí de Best Moments tenim les històries de la música, l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, ja aquí amb nosaltres, a l'estudi número 1 de Calafell Ràdio, amb màniga curta, amb pantaló curt, eh? Això tant, ja de ple estiu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia.
0: Ferran. I quan sortiu, a la platja.
2: Ens hem deixat el banyador. Sí. Hi ha alguna de nudista per aquí a la vora?
0: No, se dona igual. Ara no hi ha molta gent. Res, sí.
1: Pot anar tot arreu.
2: Perquè vingui aquell company de la Guàrdia Urbana que ja. A vegades ens precedeix i ens detingui.
0: Millor no temptar la sort.
2: No,
1: ho farem, no.
0: La setmana vinent millor, el teu guanyador.
2: Millor no temptar la sort ni fer el ridícul. No,
0: tampoc.
2: O sigui, cap de les dues coses.
0: Vinga, som-hi, endavant, com esteu?
2: Què fem, avui?
1: Doncs bé. Avui, com ja és costum, no, continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Mm. Això sí, segons l'edició de l'any 2004 que va fer la revista Rolling Stone.
2: Sí, senyor, i ho farem també, com és costum, en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 115 amb You Sent Me, de Sam Cooke. I avui, en aquest capítol, creuarem la frontera del centenar. Mm-hmm. Continuarem, en primer lloc, amb The Drifters i el seu tema Up on the Roof. Up.

0: La lletra Up on the Roof de The Drifters presenta la possibilitat de pujar al terrat dels edificis de la ciutat per escapar del soroll i de la multitud de la gent dels carrers.
1: Exactament. Aquest tema va ser un dels més representatius d'aquest quartet, especialitzat principalment en el doo-wop i el soul, i gràcies al qual van quedar situats en la posició 113.

0: I en el lloc 112 hi va quedar situada la cançó que va fer sortir Elvis Presley de l'anonimat. Es tracta de That's All Right, que va gravar com un experiment als estudis Sun de Memphis.
1: Sí, senyor, però aquell experiment es va emetre a la ràdio local i la centraleta de l'emissora va rebre desenes de trucades d'oients preguntant qui era aquell cantant, llavors desconegut.

0: En la posició 110 podem escoltar la capacitat interpretativa d'Otis Redding gràcies a I've Been Loving You Too Long.
1: És un tema en què el cantant es posa en la pell, en el paper, d'un amant que prega la seva parella que no l'obligui a deixar-la d'estimar.
0: I la cançó va creixent al mateix temps que la súplica es va tornant cada vegada més insistent i dramàtica.

0: Des de la posició 109, Van Morrison ens parla d'una noia d'ulls marrons, Brown Eyed Girl. Van Morrison és un músic i cantant nord-irlandès, autor de moltes peces, entre les quals destaca precisament aquesta, Brown Eyed Girl, que ha sigut considerada una de les seves millors composicions.
1: Com a curiositat, podem explicar-vos que la lletra recorda de forma melancòlica una antiga relació amb una noia d'ulls marrons, i en una de les línies de la cançó diu Making Love in the Green Grass, o sigui, fent l'amor sobre la gespa verda.
0: Doncs bé, aquesta línia, amics, va haver de ser

0: Estem escoltant Little Red Corvette de Prince, que va quedar situada en la posició 108. Quan es va publicar l'any 1983, va tenir un gran èxit i el vídeo oficial va ser un dels més emesos per la MTV.
1: Mm-hmm. Aquesta peça és un còctel amb una equilibrada barreja de funk, rock i synth-pop, o sigui, pop sintètic, on destaca la presència de sintetitzadors acompanyant la veu i la guitarra de Prince.

0: Discoteca. Arribem al lloc 107. Aquest lloc l'ocupa Buddy Holly, que amb aquest tema, Not Fade Away, Buddy Holly va ser considerat com una de les figures més influents dels inicis del rock and roll.
1: Efectivament. Cal dir que, en ocasions, s'ha comentat que això, que se'l considera una figura influent, era degut a la seva prematura mort als 23 anys a causa d'un accident d'avió durant una gira amb altres músics i cantants. Però no és així.
0: No, perquè escoltant temes com aquest, Not Fade Away, ens adonem que la seva qualitat i innovació musical, perquè recordem que aquest tema es va publicar l'any 1957,
1: Exacte, aquesta sonoritat sí. És d'aquella època.
0: Doncs realment això mereix que se'l consideri una gran influència dintre del gènere.
1: Sí, senyor.

0: A la posició 105 tenim a Simon & Garfunkel, un dels seus temes de major èxit, The Boxer. Simon & Garfunkel van cantar junts al voltant de 13 anys i es van acabar separant l'any 1970. Posteriorment, algunes vegades, en algunes ocasions, es van tornar a reunir per fer concerts en directe.
1: A partir del moment de la seva separació com a duet, en Paul Simon ha seguit la seva carrera en solitari amb força èxit, eh?
0: I tant.
1: Mentre que Art Garfunkel no va aconseguir ni de bon tros el nivell d'èxit que com a membre del duet havien assolit.
0: Mira.

0: Doncs arribem al lloc 104 i trobem allà Stevie Wonder. Com ja hem fet en altres ocasions, ell fa la interpretació completa de Living for the City, tocant ell personalment tots els instruments a la gravació, en l'estudi, des dels teclats i els sintetitzadors fins al baix i la bateria.
1: I la lletra d'aquest tema és una crítica àcida de les situacions de desigualtats socials, especialment degudes a la discriminació racial als Estats Units dels anys 60 i 70. Sí, sí.

0: Bimbapalula, de Gene Vincent, és una gravació de l'any 1956 que va quedar situada en el lloc 102. Una de les seves principals característiques és aquest Bimbapalula del títol i que forma part de la tornada. He de confessar que al principi d'escoltar aquesta cançó i sense saber pas gaire anglès, aquest Bimbapalula, que no vol dir res, a mi em sonava a Bimbapalula. Com si fos publicitat d'aquella crema pels encostipats. No ho era,
1: vaja,
0: no ho era.
1: Ignasi,
0: no,
1: mires quines coses de pensar.
0: Mira.
1: Doncs aquesta és una cançó a cavall entre el rockabilly i el rock and roll primerenc i que va influir a altres cantants i músics posteriors, com per exemple Elvis mateix i a The Beatles.
0: Sí, senyor.

0: Hem passat d'una mostra del rock més inicial i primerenc a un exemple de rock evolucionat amb la interpretació sempre complexa i plena d'experimentació psicodèlica a la guitarra de Jimi Hendrix.
1: Doncs hem anat a parar al lloc 01, on escoltem Voodoo Child. La carrera del Jimi Hendrix com a solista només va durar 4 anys, perquè abans havia fet de músic de sessió per altres cantants, músic d'estudi.
0: I la seva carrera va acabar als 27 anys, sent ell una de les figures fundacionals, podríem dir, juntament amb Janis Joplin, del que es va acabar anomenant el Club dels 27, aquell on s'inscriuen a títol pòstum els artistes que han mort a l'edat dels 27 anys.

0: Les tres darreres peces ens serveixen per il·lustrar l'evolució del rock des de mitjans dels anys 50 fins al final dels 60.
1: Sí, senyor.
0: Aquesta que escoltem, You Can't Always Get What You Want, de The Rolling Stones, es va publicar a l'any 1969.
1: Abans hem estat escoltant la sonoritat rockabilly d'aquell bebop palula, després l'experimentació a la guitarra de Jimi Hendrix i ara la intensitat de les bandes britàniques de finals de la dècada dels 60, de les quals n'és un gran exemple, o en són un gran exemple, The Rolling Stones.
0: I tant. I també la durada dels temes que van anar evolucionant des dels dos minuts i mig, dels temes que estaven sotmesos als estàndards radiofònics, els més de 5 minuts dels Voodoo Child i els 7 i mig que els Rolling van dedicar a You Can't Always Get What You Want, la cançó que va quedar situada en la posició 100, tancant la llista de temes que es van considerar els 100 millors de la història de la música.
1: Sí, fixa't.

0: Fortunate Son va quedar situat en la posició 99, i això degut a Creedence Clearwater Revival. Ells van aportar aquest tema de crítica social que denuncia el fet que durant la guerra del Vietnam, mentre que la majoria dels joves dels Estats Units eren mobilitzats per anar al front, uns pocs, fills de rics i poderosos, se n'escapaven.
1: Fills de rics, eh?
0: Clar, sí. Fills de rics i poderosos.
1: Molt bé, molt bé. Doncs precisament aquest tema forma part de la banda sonora del film Forrest Gump, i apareix a l'escena en què en Forrest i els seus companys són enviats a la guerra del Vietnam.
0: Ah, evidentment, fent evident la situació. Sí. Resulta que Fortunate Son, és a dir, traduint fill afortunat, sembla ser que està inspirada en la relació entre Julie Nixon, filla del president Richard Nixon, i David Eisenhower, net del president Dwight Eisenhower, el qual, aquest David Eisenhower, no va ser reclutat, afortunat ell.
1: I tant.

0: Per acabar el capítol d'avui i deixar definitivament els temes situats més enllà de la centena, el que farem ara és ser un salt enrere per tornar al lloc 103, eh? Mm-hmm. I aquí és on podem trobar i escoltar a Donna Summer amb el seu famosíssim Hot Stuff.
1: Clar, això ho fem de tant en tant perquè sí. Volem acabar el capítol amb una peça més o menys emblemàtica.
0: Representativa,
1: aquesta, eh? I així de pas acomiadem les primeres 400 posicions.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs bé, a Donna Summer se la va anomenar la reina de la música disco. Va iniciar la seva carrera molt aviat com a component d'un grup juvenil anomenat The Crow, i ja amb 18 anys va ser acceptada en un càsting per la comèdia musical Hair, amb la qual cosa va fer gira amb la companyia per Europa i va aprofitar, aleshores, per presentar-se a l'Òpera de Viena, on també la van acceptar per participar en representacions de l'òpera de George Gershwin, Porgy and Bess.
0: El seu primer gran èxit comercial li va arribar als 25 anys i a partir de llavors la seva influència va anar creixent a mesura que publicava temes com aquest Hot Stuff, eh? Mm-hmm. Que ara estem escoltant.
1: Correcte.
0: I que omplia les pistes de ball de les discoteques de l'època.
1: Efectivament. Doncs bé, amics, amb Donna Summer us deixem. Fins la setmana que ve, que continuarem presentar-vos les que ja van ser considerades entre les 100 millors d'aquelles 500.
0: Exactament,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
1: Moment d'engegar una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana en diferents espais aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Avui volem parlar de la Setmana Sense Fum, que se celebra entre el 25 i el 31 de maig. Aquest motiu ens acompanya la infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, és la Laura Parrilla. Molt bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Doncs parla'ns, en què consisteix exactament aquesta Setmana Sense Fum?
2: Pues és una campanya que organitza cada any el Departament de Salut i la fa coincidir amb el Dia Mundial Sense Tabac. I al final l'objectiu d'aquesta setmana és informar la població sobre els riscos que té el tabac i promoure pues, tant hàbits saludables com que les persones que són fumadores, que després en parlarem, però no només parlem de tabac, sinó que ja parlem també d'altres com vapers, pues, tinguin un espai per ajudar-los i explicar-los quins són els beneficis de deixar de fumar.
1: Cada any, en cada edició, hi ha un lema. Aquest any és Inhala la vida. Quin és el missatge que voleu traslladar a través d'aquesta frase, Inhala la vida?
2: Pues aquest missatge d'Inhala la vida no és una mica el que deixaríem d'inhalar si deixessin d'un costat el tabac. Totes les... un aire net i totes les substàncies que té el tabac, que al final no és només la nicotina, sinó que té d'altres com l'alquitrà i moltes altres substàncies. I els vapers també tenen molts productes que són químics, que si mirem la composició són similars als productes que utilitzem per la neteja.
1: Està clar, el missatge que voleu fer arribar, el que és molt perjudicial el tabac, el tabaquisme, el fumar per la salut de les persones, i moltes persones de les que fumen doncs, tenen aquesta dificultat, pensen que tenen problemes a l'hora de deixar de fumar i que això és molt difícil. Què els hi diríeu? Quan es plantegen aquests dubtes, no? Aquest repte de deixar de fumar i que ho veuen molt complicat, molt difícil.
2: Sobretot que el podem ajudar, no? Que és un hàbit i, per tant, sobretot el tabac el que genera és una dependència tant a nivell físic com emocional i han d'estar molt conscienciats per deixar de fumar i, a més, que estiguin en una situació estable, que no estiguin més nerviosos, que no sigui una situació que pot comportar més augment de l'ansietat que el que ja comporta deixar aquest tabac, no? I per això nosaltres, des d'atenció primària, el que fem és un seguiment, una primera visita en la que fem pues, una mica d'abordatge del tabac, quan fumes, has deixat de fumar alguna vegada, tens al·lèrgies, patologies, etc. I hi ha tractaments que estan financiats, que normalment són comprimits. Hi ha un intent a l'any que està financiat per aquest tipus de pacients, excepte que tinguis alguna patologia que contraindiqui pues, aquest medicament.
1: Abans de començar doncs, això, a deixar el tabac, el que tenim que tenir molt clar és doncs, aquesta intenció, aquesta voluntat, perquè sense aquesta intenció és complicat arribar a assolir el repte.
2: Exacte, això és el més important, estar conscienciat, no? I ser, donar el pas de voler deixar el tabac.
1: Un cop aquestes persones comencen, evidentment, no és senzill, però assolir aquest repte de que mica en mica van deixant enrere aquest tabaquisme, suposo que és ràpid que comencen a notar, no?, els beneficis de deixar a un costat el tabac.
2: Sí, si mirem els beneficis de deixar el tabac, a les poques hores de l'últim cigarro, al final el que millora sobretot és l'oxigenació del cos i disminueix aquest monòxid de carbon que tenen a la sang, no?, i en poques setmanes millora molt la respiració, veuran que quan caminen no s'ofeguen, disminueix el risc pues, de tindre infarts, ictus, de tot el nivell cardiovascular, i a la llarga, sobretot, el nivell de tindre pues, un càncer, no? Que al final és el que tothom sap que el tabac pot comportar.
1: Clar, hi ha les cigarretes tradicionals, les de tota la vida, però què passa amb els vapejadors, també les cigarretes electròniques? Moltes persones les deixen el tabac convencional per utilitzar aquest tipus de vapejadors, perquè pensen que això no comporta, no?, les malalties vinculades al tabaquisme.
2: Pues això és un gran repte, no?, perquè els vapers van sortir fa poquet i, a més, es donen molt entre les poblacions més joves. I, bueno, es perceben com que són menys perjudicials, però contenen substàncies que són tòxiques, a part de nicotina, molts d'ells. I llavors moltes persones deixen el tabac convencional per passar el vaper, però al final té els mateixos problemes o altres pitjors que no prendre el tabac normal. Genera la mateixa addicció i ens preocupen molt entre tant com adolescents com joves perquè a més tenen unes substàncies que com que tenen un sabor diferent pues, són molt addictius.
1: Això et anava a preguntar, a part d'aquestes substàncies que ens posem en el cos, també l'addicció important. A vegades pensem que el vapejar doncs, aquestes cigarretes electròniques potser no és tanta l'addicció, però pel que dius genera doncs, aquesta addicció de la mateixa forma.
2: Sí, és el mateix, conté també nicotina i a part pues, tenen aquests sabors, no?, de fresa, de fruites, de molts sabors, i llavors encara potser és millor l'addicció que comporten, perquè a més pues, el tabac normalment, no?, les persones que ja tenen un hàbit pues, sí que els agrada, però al començament sobretot no agrada aquest sabor, però en els vapers pues, és diferent i per això a la població jove pues, és molt més addictiu.
1: Fa molts anys que es fan aquestes campanyes de conscienciament. Quines serien les activitats que van vinculades aquesta setmana en contra del tabaquisme, o més que en contra, per evitar el tabaquisme, Laura?
2: Pues naltros, com a cap de Calafell, com a l'àrea bàsica, el dia 2 de juny, dimarts, el dimarts, realitzarem un punt informatiu a la porta del CAP i a més pues, en activitats per la conscienciació, sobretot per aquestes persones que són fumadores, no?, que s'estan pensant el deixar de fumar, pues, puguin apropar-se, li puguem explicar com funcionem, quina ajuda podem donar i sobretot pues, també que es conscienciïn una miqueta més.
1: En el cas d'aquelles persones que doncs, vulguin deixar de fumar, quina seria la primera passa que ha de fer?
2: Pues demanar hora amb la seva infermera o comentar-li al metge quan tinguin una primera visita, però poden demanar hora directament amb la seva infermera, i el que he explicat abans una mica, pues abordarem primer l'hàbit, no? Li indicarem com pot disminuir una mica abans de començar el tractament, que és com serà més efectiu, i una vegada començat el tractament, si està adequat, pues donarem aquest tractament que estigui financiat, i si no, igualment farem un seguiment. Normalment el seguiment pues el fem al començament del tractament i després durant les setmanes següents, i després ja anem aplaçant una mica. Una persona no deixa de ser fumadora fins que porta un any sense fumar. I llavors anem fent seguiment.
1: I sobretot, no recaure. Jo una cigarreta només i segur que no. Qualsevol petit vinculació amb una cigarreta doncs pot comportar tirar enrere tota la feina que portem feta.
2: Nosaltres, com professionals, sí que és veritat que al final pues, demanem, no?, que no tornar enrere, però al final sabem que les persones tenen problemes i que de vegades es pot recaure, no?, i continuem estant allà per donar aquesta ajuda, però sí que és veritat que al final una cigarreta en aquest any que encara no ha passat, si encara no ha passat aquest any, pot comportar una altra vegada el mateix hàbit. Una situació que sigui més estressant pues, pot comportar també tornar a fumar.
1: On podem trobar més informació sobre aquesta campanya i també sobre els recursos per deixar de fumar?
2: Pues, si volen trobar informació que sigui de qualitat, no?, a la Generalitat de Catalunya hi ha un apartat que és el del tabac, i a més a la campanya d'aquest any es diu Sense Tabac 2026, i al Departament de la Generalitat trobaran totes les activitats que es fan durant la setmana o que estan planificades durant aquest mes, i també informació per a pacients de com reduir aquest hàbit, com millorar tot això.
1: Hi ha molts fumadors entre la societat. Tenim dades?
2: Pues nosaltres, pel que tenim de cribatge, podem dir que estem entre un 30 i un 40. T'hauria de mirar com sona això a la resta de Catalunya.
1: Què vol dir un 30 o un 40?
2: De població total.
1: Un 30% o un 40%?
2: Percent.
1: Això és molt, no?
2: Bastant. Per això és un hàbit que és
1: molt
2: important.
1: És a dir, amb les campanyes, amb tot el que... Et parla un exfumador, vull dir que ja fa anys d'això, no? Però sí que és veritat que amb totes les campanyes de conscienciació que es van fent, esperem que hi hagi més resultats, no? Perquè déu-n'hi-do, entre un 30 i un 40% de la població que continuï fumant, és una dada preocupant, podríem dir.
2: Sí, sí que és veritat que està disminuint bastant, no? Sobretot a les nostres consultes veiem molta gent que vol deixar de fumar i que ara mateix està més conscienciada, potser que abans. Jo crec que sabem més una mica els riscos i a més, pues, la gent pot donar aquest pas.
1: Entre els usuaris més joves, quines sensacions tenim? Quines dades es registren?
2: Sí que és veritat que entre els usuaris més joves, quizás el tabac no és tan... no està tan... com a la població general.
1: Sí, normalitzat.
2: Exacte. Però sí que és veritat que el que dèiem, no? Vapers, quan surto als bars, pues, aquestes com catximbes que hi ha, sises que li diuen, pues sí que és bastant... bastant també es dona també a la població jove.
1: Abans d'acabar, quin missatge voldries fer arribar als oients, a la població en general, que ens puguin escoltar ara mateix en aquest espai de vida saludable?
2: Pues que mai no és tard per cuidar la salut i que al final tinguis l'edat que tinguis, no? Cada intent compta i cada dia sense tabac pues és una victòria per a aquestes persones.
1: Doncs recordem, el dimarts dia 2 de juny hi haurà un punt informatiu sobre aquest tabaquisme i aquesta setmana, com li dieu, quin és el títol de la setmana?
2: Sense fum.
1: Exacte. Doncs ens ha acompanyat la Laura Parrilla, és infermera d'atenció primària en el CAP de Segur de Calafell. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
0: A I ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí

Aquesta és una versió actual, versió 2026, d'un tema dels 2000, de començaments amb els Faithless. Aquesta nova versió, aquesta que acabes d'escoltar, versió actual, és el New Religion amb la Bibi Rexha. Hem arribat ara mateix a les 12 i 16 minuts, en directe a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Escoltant l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio i aquest el programa que us acompanyarà i us acompanya cada dia entre les 9 i fins la 1 del migdia, compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. Anem camí del punt de 2:15. Ja sabeu que en el tram final tenim agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tenim consells publicitaris i música, cançons que ens alegren la vida, ens alegren l'ànima. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Vinga, que arriba la nova cançó. Doncs ara mateix jo que tenia preparada aquí que la cançó, però sí, és Manu Guix. Està amb nou treball i aquest és

0: seu últim treball, el seu EP es diu Galàxies, i trobarem aquesta, l'última en format senzill, en Jum. El Manu Guix, que el tenim malaltó ingressat per pneumònia, que esperem que es recuperi ben aviat. 12 i 20 minuts.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I abans de la pausa tenim per tu 1 milió de somnis amb Pink.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Ja sabeu que l'informatiu migdia de Calafell Ràdio ampliarem totes aquestes notícies que ara coneixem en titulars. Serà 2:15 amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Hola de nou, molt bon migdia.
0: Molt bon dia. El pla de barris de Cal Bolavà de Calafell està previst per als pròxims 5 anys. En parlarem avui als informatius. En parlarem amb Miguel Corral. És el director dels Serveis Territorials de Tarragona i també amb membres de la comissió tècnica que s'ha creat. Recordem que es tracta de la selecció de Calafell com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris, amb una subvenció superior als 12 milions d'euros per transformar el barri de Cal Bolavà, el nucli del poble. Parlarem també de la festa de cloenda dels cursos de Cal Bolavà, que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a partir de 4:45 de la tarda, al mateix jardí de Cal Bolavà. El 5 de juny, nova edició de Misteris de Calafell. Ja us podeu inscriure al llinatge de la Ciutadella, una activitat a l'aire lliure. El crim de Calafell arriba a judici. El cos al maleter i una confessió a l'AP7. La Fiscalia demana 22 anys de presó per l'home i una indemnització de 500.000 euros per als tres fills de la víctima. El pròxim 17 de juny, el Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès acollirà una jornada tècnica clau per al teixit empresarial de la comarca. I restitució de documents històrics a l'Ajuntament de Cunit. Estaven a la venda a una coneguda app de compra-venda. Desarticulat per primera vegada a Tarragona un entramat empresarial dedicat a proveir material per a plantacions de marihuana a gran escala. Impuls als productes agroalimentaris i artesans de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, amb ajuts per un import d'un milió d'euros. Fins al 30 de juny, els ens de dret públic i entitats privades sense ànim de lucre poden optar les subvencions que atorga el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
14: Maru Water Sports ofereix activitats nàutiques al port de Segur de Calafell amb serveis de lloguer d'embarcacions, tant amb titulació com sense, i noves experiències vinculades a taules elèctriques com les e-surf, e-foil i jetboards. L'empresa aposta per apropar els esports aquàtics a tots els públics amb propostes pensades per gaudir del mar i de l'entorn del litoral a través d'activitats recreatives i d'aventura. Avui ens acompanya el Conrad Inze, que ens explicarà més concretament quin tipus d'activitats es poden fer a Maru Water Sports. A banda, parlem també de la presentació de l'obra biogràfica del medallista olímpic José Manuel Abascal, que tindrà lloc demà divendres al Centre Esportiu Vilarenc Aqua a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
5: Ara mateix, 12 del migdia, 32 minuts. Engeguem l'última part, últim tram del programa del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026. En un moment repassem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Ell és el Guille Milky Way. La Casa Azul, i una de les seves grans cançons, es titula El Momento.

0: Són cançons que, malgrat tenen aquesta sonoritat ballable, parlant de desamor, de històries tristes al darrere d'aquest El Momento amb el Guillem, Milky Way i La Casa Azul. Cançons que escoltem, que repassem, que recuperem aquí, en directe a Calafell Ràdio. Arribem a 2:15 d'una del migdia.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Moment de repassar, com sempre fem en el tram final del programa, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I avui dijous, dia 28, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Aires, Cinema Fòrum, El Círculo. Vine a participar en el Cinema Fòrum del documental d'Ivan Ruiz i d'Álvaro Priantes al voltant dels cercles d'homes. Es parlarà de la masculinitat amb els ponents Justo Fernández i Enric Urbano des d'una reflexió autocrítica. És una activitat gratuïta per majors de 16 anys. No cal inscripció prèvia. Hi haurà servei de canguratge gratuït per a infants majors de 6 anys. Recordeu, aquesta tarda, a partir de les 6, en el Centre Cívic Cinema Aires, Cinema Fòrum El Círculo. I demà divendres, a partir de les 5 de la tarda, engega un torneig de futbol a la sorra, organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Gaudeix de l'esport en un entorn únic. Partits que juguen sobre la sorra amb equips d'entre 5 jugadors, jugadores, més el porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció és per equips i és de fins a 8 persones per facilitar

0: Quarts de 6 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Homenatge al que va ser el fundador i també el president d'Alba Rocieras, Vicente Vicaria. Hi haurà les actuacions Casa d'Andalucía de Cunit al Baix Penedès, Gràcia Flamenca, Danza Flor de Azahar, Escola Dansa de Calafell Diana i grups de ball i castanyoles d'Alba Rocieras amb el professor Sebastián Cano El Taranto. L'entrada és gratuïta, no us ho perdeu, recordeu, serà aquest dissabte, dia 30 de maig, a partir de 6:15, al Teatre Joan Colet de Calafell, Festival Final de Cors, Vicente Vicaria, d'Alma Rocieras. I aquest diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, Festa de la Bicicleta. A partir de les 10 hi haurà la concentració dels participants. Amb sortida a les 11 hi haurà un recorregut no competitiu fins al Port de Segur de Calafell amb tornada. Seran en total 10 quilòmetres. Hi haurà avituallament i motxilla de regal per tots els participants, trofeu per la bici més original i també pels participants de més edat. També hi haurà un sorteig de regals per la compra de tiquets a preu de 2 euros. Inscripcions gratuïtes. Ja s'han tancat aquest període, d'inscripcions, però també podeu participar d'aquesta Festa de la Bicicleta aquest diumenge, dia 31. No us ho perdeu. Bé, hi haurà, doncs, aquesta exposició amb bicicletes de totes les èpoques. Hi haurà la 6a exposició de bicicletes clàssiques per celebrar aquesta festa, aquest Dia de la Bicicleta a Calafell. I recordeu que aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és l'habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement del guiatge. I recordeu que els calafellencs, calafellenques, tenim entrada gratuïta al Patrimoni Històric de Calafell. Es recomana fer reserva prèvia 977-69-46-83, 977-69-46-83, o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Aquest diumenge, visita guiada al Castell de la Santa Creu a partir de les 11 del matí. Doncs aquestes són les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Doncs 10 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 28 de maig de 2026. Marxem fins la 1 amb música. A la 1, la millor selecció musical de cançons en la nostra llengua, en català. I avui per mi és com un divendres, ja que durant aquests dies, durant uns 10 dies, estaré fora, us deixo aquests dies, me'n vaig a vacances i us deixo amb la companyia dels meus companys, la Roser Ribas, la Mireia Romaguera, el David Murillo, que estaran al capdavant del Calafell Matí durant tota la setmana vinent i també demà divendres. Nosaltres ens retrobem, si tot va bé, esperem que sí, el dilluns, dia 8 de juny, aquí per continuar acompanyant-vos en els matins de Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. I marxem amb música, marxem fins la 1 amb una selecció musical per apropar-vos a la 1 del migdia. Gràcies, com sempre, per la confiança. Salutacions del Ferran Boquer, que vagi molt bé.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.